0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, por qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Benvinguts a Sons a Cau d'Orella, on l'havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal, com estan? A través de les xarxes socials m'assabentava de la mort d'en Ricard Balil a l'edat de 87 anys. No vaig tenir l'honor de parlar amb ell, però vaig assistir a la presentació del seu llibre recopilatori Recull de Veneres i Cançons de Taverna de l'Empordà, publicat el maig del 2017, i que a l'acte es va fer l'11 d'agost del mateix any al Museu del Suro de Palafrugell. Balil va ser un estudiós de l'havanera. De petit, quan anava a estiuejar a casa dels seus avis a Begur, escoltava havaneres tot sentint cantar a la taverna de Can Patxell, a Tamariu, el tercet format per Abelardo, el Niño i l'Hermós. També va fer amistat amb els cantants beurencs Alejandro Ferrer, conegut per Antuixa, i en Lluís Maneres, descobrint la diferència de cantar entre Begur i Calella de Palafrugell. Li agradava fer pedagogia de la puresa de les havaneres. Era partidari de mantenir l'estil més antic per fer el contrapès dels cantaires més moderns, que havien perdut aquest punt de referència. Va ser un dels impulsors de la cantada de Calella, on hi va participar, com també a la de Tamariu i a la tradicional cantada de l'últim divendres de juliol al Port Begurenc d'Aigua Blava, que en realitat es troba a la Cala de Fornells, acompanyat per la seva filla Tània. El 24 de setembre de 2017 vaig fer un programa dedicat al llibre esmentat. Els hi

0: proposo de tornar a escoltar la selecció de cançons, algunes interpretades per en Ricard Balil i la seva filla Tània, i d'altres per diferents grups d'havaneres. I si els hi sembla bé, comencem.
1: Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: I el primer tema que escoltarem va ser una sorpresa que me vaig endur com vaig veure aquest llibre, com vaig obrir aquest llibre i veure una cançó dedicada a l'Escala, a la població on un servidor fa aquest programa per la xarxa de comunicació local. El títol es diu A l'Escala i ens la interpreta el mateix en Ricard Balil, acompanyat també de la seva filla Tània. L'escoltem.
3: I a l'Escala n'hi ha pescador, pescador, que cert temps...

0: la, i Empúries n'és un poblet i un poblet que tenera una gran ciutat.
1: Una gran ciutat.
0: Ara diu que hi troben joies, joies de l'antiguitat, i la gent s'hi va engrescant.

a l'escala, el tema que acabem d'escoltar per Ricard Balil i la seva filla Tània. Ara d'ells en referiré al grup en Baix Empordà, perquè com a tu en tots dos es fan dir grup Baix Empordà. Escoltarem ara un altre tema, és aquesta Barcarola, i recordarem el grup Oreig de Mar, els antics Oreig de Mar, perquè recordem que des del 2017 torna a haver-hi l'Oreig de Mar en format de duet. Aquesta vegada amb Barcarola.

Cuando la Aurora, el tema que acabem d'escoltar per el duet Baix Empordà, Ricard Balil i la seva filla Tània. Cal dir que en aquest llibre, a la part final, hi han dos CDs que s'hi troben totes les cançons. El llibre segueix la mateixa temàtica dels llibres anteriors, amb la partitura, aquesta vegada per guitarra, amb la lletra, i també abans hi ha alguna explicació, no hi és en el mateix text de la lletra, sinó que algunes cançons en un pròleg que hi ha amb unes molt bones explicacions que fa en Ricard, i podem trobar alguna d'aquestes cançons explicada, el perquè, el motiu d'aquest cançó, per què es va fer i a qui es cantava. Bé, com hem dit, hem escoltat Cuando la Aurora i ara ens toca escoltar el duet amb aquest El Candor.

El Camp d'Or, el tema que acabem d'escoltar. Cal dir que la majoria d'aquestes cançons són populars d'autors desconeguts. Algunes els hem escoltat, algunes els he posat en el programa, els hem escoltat també interpretades per algunes formacions d'aquest gènere musical, i d'altres potser serà la primera vegada que un servidor els escolti i també que els escoltin els oients. Com aquest, El Desterrado, que ens interpreta el grup Baix Empordà.

El Desterrado, el tema que acabem d'escoltar. I ara també serà la mateixa formació que ens oferirà aquesta Estrellita Marinera.

acabem d'escoltar aquesta Estrellita Marinera. Totes aquestes cançons són del llibre, no n'hi ha cap que sigui posada a més, sinó que totes són del llibre. El que passa que, com he explicat al principi, algunes els escoltarem per el mateix autor del llibre, en Ricard Balil, juntament amb la seva filla Tània, que són al Baix Empordà, i altres per grups d'havaneres que porten aquests temes en el seu repertori. Aquest que escoltarem, aquest sí que és molt conegut, el van fer molt popular el grup Els Pescadors de l'Escala. Ells l'anomenen el tango de la punyalada i en el llibre porta per títol l'Orquestra de la Punyalada. L'escoltem per Els Pescadors.

l'orquestra de la Punyalada, o Tango de la Punyalada, la que vam d'escoltar per al grup Els Pescadors de l'Escala. Com veuen, molt de gènere variat, des de l'habanera, aquesta vegada el tango, i més coses que hi trobarem. Com aquest tema, que l'incloc sempre amb aquestes cançons picaresques, aquestes cançons picantones de taverna, com és La Polvera, que ens l'interpreta el grup de Sabadell, el Tela Marinera.

Pulvera, aquesta versió que en fa el grup Tela Marinera. Potser hi ha variacions de la lletra amb aquests temes que interpreten altres grups, que no són en Ricard i la Tània. La lletra, ja sabem que aquestes cançons populars tenen això, que hi ha variacions d'alguna part de la cançó, alguna paraula que es diu diferent o alguna estrofa que també és variada. Bé, i després d'escoltar la Pulvera, ens anem ara amb la Porquera i ens l'interpreten els del Baix Empordà. I el

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: Acabem d'escoltar La Porquera, interpretada per la família Balil. I aquesta sí que encara es canta, encara aquesta temporada el Portbó la portava al seu repertori. Són Les Fuentes, i els interpreta aquesta vegada el grup de Malgrat de Mar, els Bergantí.
2: Les Fuentes rebossen d'aigua ardent. No hi vagis, no t'ensucis els calors.

el grup Bergantí amb aquest Las Fuentes, i cada vegada que anomenem el Bergantí també ens agrada fer-los aquest homenatge escoltant les seves veus, perquè amb gravacions els podrem escoltar sempre en pro, en viu, ja aquesta temporada diuen adeu. I dels de Malgrat de Mar ens anem amb el duet de Palafrugell. Bé, diria duet i ho dic bé, perquè com van gravar aquest tema eren duet, ara ja són en format entre cometes terceto, i ens interpretaran els Argeu aquesta Mi Serranita.

Mi Serranita, el tema que acabem d'escoltar per als de Palafrugell, per als Argeu. I continuem i ho fem amb aquest tema que porta per títol No me mires, i també dels Balil, dels Baix Empordà.

No me mires, el tema que acabem d'escoltar per aquest duet format per Ricard i Tània Balil, el duet Baix Empordà. I aquesta també, aquesta que ens interpretaran ara el grup Porvo, encara l'escoltem, encara més d'alguna vegada la canten. Aquesta és o de bona o de mala gana.

0: o de bona o de mala gana ens l'han interpretat el grup Porvo. I del grup Porvo ens anem amb els Barca de Mitjana, que ens interpretaran aquest tema que porta per títol Oït el riu.
1: Oït el riu, con sus rumores nos quiere brindar. Oíd las avecillas que nos saludan.

0: moriré, sí.
1: Oït el Río, el tema que acabem d'escoltar del grup de Premià de Mar, dels Barca de Mitjana. I aquesta segurament també l'hauran escoltat per el duet, aquestes cançons que tant li agradava recuperar a Castor Pérez i interpretar, donar-se a conèixer. En aquest cas, el títol és Tienes una enredadera, o també l'escoltarem titulada La enredadera. Ens interpreten en Castor Pérez i Enfonso Carreras, conformaven el duet.

Tienes una enredadera, o la enredadera ens l'han interpretat, o el duet. I per acabar ho farem amb aquest balsem mariner, aquesta barcarola, aquest La calma de la mar, quan jo tenia 4 anys, perquè en el llibre explica coses sobre aquesta cançó, inclús hi ha la partitura original. Jo no els explico res més, si compren el llibre descobriran coses sobre aquesta cançó, sobre aquest balset mariner, aquest Quan jo en tenia 4 anys, o La calma de la mar, que ens l'interpreten el grup Baix Empordà.

0: I fins aquí aquest programa d'homenatge a la figura de Ricard Balil, amb motiu del seu traspàs. Agrair tota la feina i dedicació que va fer envers aquest gènere musical. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Heu escoltat Sons a Cau d'Orella, una producció de Ràdio a l'Escala per a la xarxa de comunicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp que han impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem, però, que els manifestants van impedir un dia abans que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Saiz, ha demanat al Partit Popular que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I en cultura, els valencians La Fumiga han fet petita la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari a un quart de dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat

0: des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda. Dues hores abans, a les 11, Buhos ha actuat en el mateix escenari per celebrar els 20 anys de carrera i Pastora ha bufat les espelmes dels 25 anys poc després a la plaça Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Vilafant 107.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Primeres notes d'una nova versió d'una coneguda cançó. Ara mateix la canta David Bisbal. Vivir así es morir de amor.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant sabem la música que t'agrada. Per això, a cada moment, la punxem.

0: Ruta 66. Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: La millor selecció musical del moment.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
3: Aquesta dinàmica de Farruko, Gracie i Steve Aoki han fet plegats aquest Ja pa què?

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Hay flechas que se han perdido.
0: Vinga, ja coneixes la veu, sí, són ells, són la Pegatina. I aquí tens la Voltereta.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: Nena, métete conmigo en...
2: Bé, això pot ser una sol·licitud directa, eh? Ven y cásate conmigo.
1: Y mi la arena.
2: És la música del Duende Callejero i Chucky.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Et prometo que tot el que fas...
2: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.
3: Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: la fan. 107.3 FM.
1: Són els 31 FAM amb la col·laboració de Flying Ice Cream. Aquí tens Dora Yakis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. I el comerç de Palamós, al Baix Empordà, acomiada l'estiu amb la tercera botiga al carrer de l'any. Els establiments participants posaran les seves parades a preu d'ocasió. Ens ho explica des de Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
2: Els comerciants de Palamós fan avui el comiat simbòlic de la campanya d'estiu amb la liquidació d'estocs a la fira La Botiga al Carrer. Fins a les 9 de la nit, els botiguers oferiran articles de roba, alimentació i regal a preus d'ocasió. Els organitzadors han previst també un programa d'activitats infantils amb atraccions inflables i altres. Les botigues obsequiaran els clients amb vals per participar-hi. Ventura Puig és el gerent de l'associació palamosina de comerç FECOTUR.
3: És la tercera botiga que organitza FECOTUR durant l'any i les seves parades estaran ubicades en el carrer més cèntric, com són el carrer Cervantes, carrer Didac Garrey, carrer Major, plaça dels Arbres i Tauer Servià. I trobaran grans descomptes amb la roba de col·lecció d'estiu.
2: La botiga al carrer s'afegeix a altres fires que es fan a Palamós, com per exemple el Forestock al mes de març o el Palamós Swing al juny.
1: I d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esborranc de l'L9 al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'L9. I finalment, en cultura, els valencians La Fúmiga han fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari amb un quart a dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda.
0: Notícies en xarxa. Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns

0: millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant Soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant Soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

No deixeu mai que la tristesa s'apoderi de vosaltres. Nil Moliner, Dollar Cell Mooney, ens proposen Ja no estoy triste. I tant que no, aquí tenim alegria per repartir.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: 93 FM.
1: Tornen els reis del K-pop des de Corea del Sud. BTS, nova cançó, Swing.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Escúchame, Henry Méndez, Juan Magán, Chino, Luc Ra, José de Rick, plegats amb aquests Rayos de Sol.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar, pa'
2: que vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta peça és de Mike Towers i Bizarrap Music Session. Sona així. És el volum 42.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: 107.3 FM, cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
3: Gaudint a la sintonia de Ràdio Vilafant FM de noves cançons com aquesta nova de Lola Índigo, Lia Cal, Querals, Laoz i Salma. Una pila de gent aquest tema amb tus iniciales. Lola Índigo.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: I esperem!
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 4 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: Versió nova i actualitzada d'una coneguda cançó. Juan Magán i Omar Montes. Versió d'aquest 2026 de Ayer la vi.

Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Duc. El govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros. Olaluz ha celebrat la decisió que deixa sense efectes la inhabilitació i el traspàs de clients iniciat el 16 de juliol i afirma, a més, que està al corrent dels pagaments. Es tractava d'una situació puntual derivada d'una discrepància sobre l'exigibilitat de determinades factures que comptaven amb un pla de pagaments, ha volgut deixar clar la companyia liderada per Carlota Pi. I Altafulla es suma aquest dissabte a la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits. La vila del Tarragonès acull una jornada de donació de sang i plasma per ajudar a mantenir les reserves als hospitals en una època de l'any en què van a la baixa. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
2: En el marc de la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot, l'Esplai d'Altafulla acull aquest dissabte al matí una nova jornada de donació de sang i plasma. La coordinadora del Banc de Sang i Teixits a Tarragona, Núria Vilanova, explica que durant les vacances les donacions poden baixar entre un 20 i un 30%, mentre que la necessitat als hospitals es manté. Per això, diu, es desplacen a municipis turístics com Altafulla.
3: Encara no s'ha acabat l'estiu i esperem això, no? Que no baixem mai la guàrdia i que doncs seguin els donants anant a donar sang. Bé, és el nostre fet de cada any.
2: Vilanova reconeix que actualment les reserves es troben una mica per sota del que agradaria al Banc de Sang i Teixits. Explica que pateixen, però alhora es mostra optimista i confia en recuperar el ritme habitual de donacions després de les vacances d'estiu.
1: I d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Elanou al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'Elanou. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
5: Aquí tens, a Ràdio Vilafant, els èxits que estan sonant a tot arreu.

Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació,

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: I aquí la tens, és la cançó i el tema que escoltes a la sintonia de la ràdio, una de les bones peces musicals ara mateix de Katy Perry. Watching Born és el treball de Katy Perry.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: Això és Ràdio Vilafant, on la música no s'atura.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem!

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els teus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia aquí a Ràdio Vilafant.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

107.3 FM. Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fallarà.

Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Compartim un bon moment amb la nova cançó de Beyoncé. Aquí tens el Morning Down Dong.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
2: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tu relaxa't. Nosaltres aquí a Ràdio Vilafant et posem la banda sonora.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços, clar que Catalunya serà capaç de fer-ho, no?
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumaran als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per emmagatzemar energia. I des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la línia 5. I d'altra banda, el manteniment de Pirineus Oriental s'ha imposat aquest divendres a la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya del Nord. La votació ha comptat amb una participació del 10,4% de les persones inscrites a les llistes electorals. Impulsada pel Departament de Pirineus Orientals i amb caràcter no vinculant, proposava tres opcions diferents. Dels 38.000 i escaig vots emesos, el 47% han estat per Pirineus Orientals, el 42% per Pirineus Catalans i el 10,6% 64% per Pirineus Mediterranis. I finalment, el govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El Bolletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis!

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
4: Ràdio Vilafant 107.3

0: loco en la calle.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio. Yeah, yeah.

0: Ei. Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables i per acabar la Festa Major a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Ràdio Vilafant 107.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem!

0: Fan 107.3 FM.
1: Que bonic que és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la festa major de Vilafant. Terra i mar, plaes.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts, com sempre, en el programa L'Esclat de Tenora. Avui, el número 605, que correspon als dies 29 i 30 d'agost del 2026. Obrirem el programa d'avui amb una sardana del compositor de Portbou, en Josep Cid i Pacareu, arranjada per en Jaume Cristau. Porta per títol Les noies de Sant Climent. L'interpreta la cobla Miramar i se'n va a Sant Climent Sescebes per a felicitar a l'Anna Maria Moliner, que el diumenge dia 23 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Anna Maria.

La Cobla Miramar ens acaba d'interpretar Les noies de Sant Climent, és d'en Josep Cid i Pacreu. Del compositor de l'Armentera, en Josep Masó i Quer, escoltarem Ofrena a Vilamalla. Està interpretada per la Cobla de Principal de Cassà. L'Elga Tubert i Cabrafiga de les Forques i tota la família la dediquen a la seva àvia de Vilamalla, la Mercè Quintana, que el passat diumenge dia 23 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Mercè.

Acaben d'escoltar Ofrena a Vilamalla, és d'en Josep Masó Iquer i l'ha interpretat la Gobla, la principal de Cassà. No passa una setmana sense que ens deixi alguna persona estimada o apreciada. Aquesta setmana ens ha deixat en Ferran Costa i Fontacaba de Vilatenim a l'edat de 88 anys. El dilluns encara varen ballar sardanes al riu Mors i, malauradament, una mort repentina i fulminant, el dijous dia 20 se'n va anar. Una nova absència que ens recorda com de fràgil és la vida i com de profundes són les petjades que deixem en els altres. En Ferran, conegut com en Fernando, havia estat membre de la Junta del Centre Recreatiu Empordanès, organitzadors, entre d'altres, de la Festa de Vilatenim. La seva família ha estat i està estretament lligada en el Consell Municipal de Vilatenim i al Centre Recreatiu Empordanès. Amb la Maria no es perdia en cap ballada de sardanes allà on fos i, a més, moltes vegades, si hi havia concert i ball, s'hi quedaven, ja que els agradava molt ballar balls de saló. Avui acomiadem en Ferran amb tristesa, però també amb el record de tot allò que va compartir amb nosaltres. Rebeu, Maria, fills, nets i família tota, el nostre més sentit condol. Que descansi en pau i que el seu record ens acompanyi sempre. A ell li agradava molt les sardanes cantades, però la que escoltarem ara, a la seva memòria, és una que la tenia guardada per una ocasió molt especial, com és aquesta. És del compositor Enric Gratacós i Massanella, interpretada per la Cobla Genissenca. El seu títol, Camí del Cel.

de l'Enric Gratacós, la cobla genisenca, ens acaba d'interpretar Camí del Cel i que l'hem dedicada a la memòria d'en Ferran Costa i Font de Cava, que el passat dijous dia 20 ens va deixar. Reposa en pau, bon amic. El passat dilluns dia 24, l'Imma Cortada de Castelló d'Empúries va celebrar el seu aniversari, per molts anys, Imma, i escollir la sardana de Martimón. Gràcies, Pere. L'interpreta la cobla Sant Jordi.

de Marty Monk, la Cobla Sant Jordi, ens acaba d'interpretar Gràcies, Pere. Del compositor de Sarrià de Ter, en Josep Garriga i Marc, escoltarem interpretada per la Cobla Ciutat de Girona Primer Aplec. De Barcelona, en Carles Carrer, fills Ricard, Carles i Pol, i els sis nets feliciten a l'esposa, mare i àvia, l'Estel Rojo, que aquest dilluns dia 24 va celebrar el seu aniversari. Fa molts anys, Estel, també de part nostra i de tota la colla de les sardanes.

La Cobla Girona ens acaba d'interpretar Primer Aplec, és d'en Josep Garriga i Marc. Del mestre de Caldes, en Francesc Mas i Ros, escoltarem Ventalló, interpretada per la Cobla de la Principal de la Bisbal. En Josep Maria Giró, tota la família, la Junta del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres i tots els amics de les sardanes, la dediquem a la seva esposa, l'Assumpció Canet, per a felicitar-la per el seu aniversari celebrat també el dilluns passat, dia 24. Per molts anys, Assumpció.

0: de Francesc Mas i Ros, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Ventalló.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: De Miquel Tudela i Benavent escoltarem la que vaig enregistrar en l'aplec de Sant Hilari el passat diumenge dia 16, que porta per títol El bon amic Pere, l'interpreta la cobla La flama de Farners. Amb ella felicitem en Pere Pagès de Figueres, que el dilluns 24 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Pere.

La Flama de Farners ens acaba d'interpretar El bon amic Pere, és de Miquel Tudela i Benavent. De Vilafant, en Josep Valls i tota la família feliciten a la seva esposa, la Montserrat Calzada, que el dimarts dia 25 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montserrat. Per a tu, la sardana del compositor Remi Manent, interpretada per la Cobla Tres Vents. El seu títol, De la platja dels catalans.

La Copa Tres Vents ens acaba d'interpretar De la platja dels catalans. És d'en Remi Manent. Del compositor Bonaventura Carreras i Duran, la Cobla Ciutat de Girona ens oferirà la Festa de Sant Genís. De Ripoll, la Carme Tallant i tota la família la dediquen al seu espòs, en Genís Espel, i al seu net, també en Genís, per a felicitar-los per la seva onomàstica del passat dia 25. I ells, al mateix temps, aprofiten per felicitar a la Carme, que el dijous dia 27 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys a tots, moltes felicitats.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar La Festa de Sant Genís, és d'en Bonaventura, Carreras i Duran. De Figueres, en Narcís Pacreu i tota la família feliciten la seva esposa, l'Eloi Ruiz, que el dimecres dia 26 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, l'Eloi, molt de petons. La sardana és la de la jove compositora de Tarragona, l'Anna Abad i Gils, l'interpreta la cobla Reu Jove. El seu títol, La calma en els teus ulls. Fou estrenada el passat dia 24 de juny a Tarragona.

Interpretada per la cobla Reu Jove, acaben d'escoltar La calma en els teus ulls. És de l'Anna Batis Gils i fou estrenada el passat dia 24 de juny a Tarragona. Novament una altra sardana del compositor de l'Armentera, en Josep Masó i Quer, que es va fincar a Olot. És la que porta per títol Olot, joia de la Garrotxa. Es la interpretarà la cobla la principal d'Olot. I és a Olot que se'n va per a felicitar en Joan Sala, que el dijous 27 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan...

de Josep Masó Iker, la principal d'Olot, ens acaba d'interpretar Olot, joia de la Garrotxa. De Siegfried Galvany i Abril és la propera. L'ermita de Sant Pau, l'interpreta la cobla La Flama de Farners. Aquesta es queda a Vilafant per a felicitar a la Montserrat Peiris, que el dijous 28 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montserrat.

0: L'ermita de Sant Pau, de Cifri Calbany, ens l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 29 d'agost, a Tregurà, a les 12 del migdia, hi ha sardanes amb la cobla de Foment del Montgrí. Al final, hi haurà un tast de productes de la terra amb porró de vi. A l'Escala, plaça de Catalunya, a les 12 del migdia, la Lluïsos Cobla. A Garrigoles, les Olives, a la plaça de les Olives, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Calella de Palafrugell, a 6:45 de la tarda, hi ha sardanes dins de l'aigua, amb la Baix Empordà. A Castelló d'Empúries, a les 7 de la tarda, a Sant Joan dels Erms, 4 sardanes amb els rossinyolets. A Sant Hilari Sacalm, plaça Jacint Verdaguer, a les 7 de la tarda, cobla Principal de Cassà. A Vilamaniscle, plaça Major, a les 7 de la tarda, cobla Foment del Montgrí. A Llançà, és la festa de Valleta, a 7:45 del vespre hi ha ballada amb la cobla La Vila de la Jonquera. A Bellcaire d'Empordà, a la pista esportiva, en el local social, a 7:45 del vespre, cobla Principal de Banyoles. A Olot, plaça Major, tindrà lloc el 84è concurs de colles sardanistes, a les 9 amb la cobla La Principal d'Olot. A Vidreres, plaça de Lluís Companys, a les 9 del vespre, 44a nit de la sardana amb doble ballada amb les cobles juvenil de Sabadell i Principal del Llobregat. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla Principal de Banyoles. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la cobla Bisbal Jove. Per aquest diumenge, dia 30 d'agost, a Perlada, tindrà lloc el 53è aplec en el Parc de la Coromina, al matí a les 12 i a la tarda a les 4, cobla Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenària. A Llorona, és la festa del Roser, a 2:15 del matí, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Palau Saverdera, festa major, en els Jardins de la Generalitat, a 2:15 de la tarda, sardanes amb la cobla Bisbal Jove. A la Vall de Sant Daniel, a la plaça de les Sardanes, a les 5 de la

0: a Cervià de Ter, en el monestir, a les 7 de la tarda, i a Sardanes, en el Baix Empordà. A Blanes, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, Cobla Rossinyolets. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Catalunya de Sant Antoni, a les 10 de la nit, Cobla Ciutat de Girona. Dilluns, dia 31 d'agost, a Perpinyà, a la plaça de Gambeta, a les 9 del vespre, Cobla Milenària. I a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 10 de la nit, Cobla La Flama de Farners. Dimecres, dia 2 de setembre, a l'Escala, a la plaça de l'Església, a 12:45 del migdia, Cobla Ciutat de Girona. Dijous, 3 de setembre, a Pals, és la festa dels Masos de Pals, a 6:15 de la tarda, i a la Cobla de Principal de Porqueres. A Banyols, a la Merenda, a la plaça de Pol Reig, davant de Mart, a les 9 del vespre, Cobles Principal de Rosselló i de Salveres. Dissabte, dia 5 de setembre, a l'Estartit, és la festa dels Masos de Torroella i l'Estartit, en el càmping Castell Montgrí. A les 6 de la tarda, Cobla de Principal de Porqueres. A Sant Pau de Segúries, a la plaça Francesc Estabanell, a les 6 de la tarda, Cobla Ciutat de Girona. Artés, ballada a les 7 de la tarda amb la Cobla Mediterrània. A Roses, plaça de les Botxes, a les 9 de la nit, Cobla Foment del Montgrí. Compte a Roses, que avança en una hora aquesta diada. A Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la Cobla, la principal del Llobregat. Diumenge, dia 6 de setembre, a Corçà, a Mata Judaica, a les 12 del migdia, Cobla Principal de Cassà. A Sant Pau de Segúries, festa major, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda, a la plaça de la Generalitat, Cobla Rosaleda. A Gombrèn, plaça del Roser, a la 1 del migdia, Cobla Foment del Montgrí. A Colomers, plaça de l'Església, a les 5 de la tarda, Cobla Rossinyolets. A Vidreres, plaça de l'Església, a les 5 de la tarda, Cobla Salvatana. A Puigcerdà, pista poliesportiva de Villadolvent, a les 5 de la tarda hi ha la Moreneta. A Palamós tindrà lloc el seu 57è aplec a la plaça de la Nau. A les 5 de la tarda, Cobles, Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi. A Anglès, en el parc de la Font del Canyo, a 6:15 de la tarda, hi ha la Cobla Principal de Cassà. A Cadaqués, en el passeig, a les 7 del vespre, hi ha ballada amb la Cobla Genisenca. I a Blanes, cicle d'estiu, plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, Cobla Bisbal Jove. I ja us avanço que el dimecres 16 de setembre, a les Escaules, 20a Festa de la Sardana, a les 5 de la tarda a la plaça, Cobla, la principal de les Escaules, Cobla d'un dia. Hi haurà una estrena de sardana. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Joan Gelabert i Crosa escoltarem Palamosina, interpretada per la Cobla Els Rossinyolets. I és a Palamós que se'n va. En Joan Gironès felicita en la Pilar Camacho per haver celebrat aquest divendres dia 28 el seu aniversari. Per molts anys, Pilar, també de part de la Maria Plana, de l'Angelina i meva, molt de petons.

La Cobla Rossinyolet se'ns acaba d'interpretar Palamosina, és d'en Joan Gelabert i Crosa. De Figueres, la Carme Vicenç felicita el seu estimat Miquel Costa, que aquest divendres 28 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Miquel. La sardana és de la compositora de l'Escala, en Pere Mercader i Andreu. Els dos, promesos. La interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

De Pere Mercader i Andreu, la cobla la principal del Bisbal ens acaba d'oferir Els dos promesos. Aquest dissabte 29, el compositor del Molar, l'Amadeu Escoda i Castellví, celebra el seu aniversari. Per molts anys, Amadeu. Escoltarem la teva sardana Cap vespre a Figueres. Interpreta la cobla Sant Jordi.

Cap vespre a Figueres, de la Malleu Escoda i Castellví, ens l'ha interpretat la Cobla Sant Jordi. Del castelloní Joan Verdés i Virosella escoltarem Mestre de Mestres, interpretada per la Cobla Contemporània. Amb ella felicitem en el pare de l'autor, en Isidre Verdés, que aquest dissabte dia 29 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Isidre.

De Joan Verdés i Virosella, la cobla contemporània ens acaba d'interpretar Mestre de Mestres. La propera és de l'estimat i recordat Josep Joli Blanc. El seu títol, La meva vila, primera sardana que va escriure. L'interpreta la cobla Mogrins. Amb ella felicitem a la Caterina Morales de Figueres per el seu aniversari, que celebra aquest dissabte dia 29. Per molts anys, Caterina.

La Copa de Montgrín se'ns acaba d'interpretar La meva vila, és d'en Josep Joli i Blanc. Del compositor de Ceret, en Max Abar, gaudirem de la seva sardana Assumpció, interpretada per la Copa Sant Jordi. Amb ella felicitem de part de tota la colla i del curs de la sardana

0: interpretada per la Cobla Sant Jordi, acaben d'escoltar Assumpció, és de Max Avar.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: Del compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau, escoltarem De Palau a Sant Onofre, que ens interpreta la Cobla La Principal de la Bisbal. De Figueres, la Maria Lluïsa Claparols i tota la família la dediquen a la seva germana del Pont del Príncep, la Rosa Claparols, per felicitar-la per la seva onomàstica d'aquest diumenge dia 30. També va dedicada a la Maria Rosa Falcó de Roses per felicitar-la per la seva onomàstica i, a més, que és el seu aniversari. La Rosa Nicolau de Fortià felicita també a la Maria Rosa Massot, a la Maria Rosa Buixó i a la Maria Rosa Madern. I de Castelló de Púries, en Joan Vergés i tota la família la dediquen a la seva germana, la Maria Rosa Vergés. Moltes felicitats a totes.

de Jaume Bonaterra i de Bau, la principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar De Palau a Sant Onofre. La propera és del compositor l'Antoni Albors i Assins. Carícies d'amor, l'interpreta la Cobla Mogrins. Aquesta es queda a casa per a felicitar a la Mari Prieto i la Mareu Tobert d'aquí Vilafant, que aquest diumenge dia 20 celebren el seu 45è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

Carícies d'amor, de l'Antoni Albors i Assins, ens l'ha interpretat la Cobla Montgrins. Del mestre Josep Saderra i Puig Ferrer escoltarem Regant les flors, interpretada per la Cobla Convogilí. De Vilafant, Antoni Caules, tota la família i també la gran cosinada la dediquem a la seva esposa, l'Angeló Oliva, que aquest diumenge dia 30 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Angeló, molt de petons.

de Josep Sederra i Puig Ferrer, la Comba Gili ens ha interpretat Regant les flors. Aquest diumenge, dia 30, en Josep Isern de Figueres, tota la família i tots els amics i companys de la sardana, felicitem a la seva esposa, la Dolors Garcia, que també ella celebra el seu aniversari. Per molts anys, Dolors. Per a tu, la sardana del compositor Vicenç Coromines i Pi, interpretada per la Cobla Mil·lenària, i que porta el teu nom, Dolors.

De Vicenç Coromines i Pi, la cobla mil·lenària de Perpinyà, ens acaba d'interpretar Dolors. A la plec de Sant Hilari Sacalm del passat dia 16, la cobla Ciutat de Girona va estrenar la sardana del jove Arnau Güell i Brugués al cor dels campaments.

d'Arnau Güell i Brugués, la Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat El cor dels campaments, Estrada de Sant Hilari Sacalm, el passat dia 16. A Igualada, el passat dia 19, fou estrenada la del primer tenor de la Cobla Marinada, l'Isaac Vilanova i Pàmies, amb el títol de Fonaments incondicionals.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Fonaments Incondicionals, és d'Isaac Vilanova i Pàmies i fou estrenada el passat dia 19 a Igualada. El dia 7 d'aquest mes d'agost, a Vilafranca del Penedès, es va estrenar la sardana de la Laura Segalà i Maranyà, de la Noia a la Garrotxa, l'interpreta la Cobla Reus Jove. Amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Hola, amics, què tal? Novament entre tots vosaltres arriba un nou programa L'Embalat, concretament al final del mes d'agost, aquest mes que predominen les vacances. Doncs també se'n va i entrarem en el proper ja, en el mes de setembre. El mes de setembre que ens deixarà, que ens farà deixar l'estiu i ens aproximarà o ens farà entrar a la tardor. En tots vosaltres, per això, disfruteu que encara estem a l'estiu. En tots vosaltres, amics i amigues, comença el nostre Embalat radiofònic. Disfruteu-lo.
2: Aquest estiu...
3: Oh, quina calor que fa!
2: Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. La música dels estius dels millors anys de la teua vida. Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb L'Embalat, a la teva sintonia preferida. Sí, sí, posa't a ritme de festa aquí a través de la nostra sintonia de L'Embalat. No, gaudint de la millor música i gaudint d'aquella música forta, aquella música que ens encén l'esperit, aquella música que ens fa vibrar. I us comencem així en una orquestra que s'anomena Los Satélites. Ells són del País Gallec i porten aquest mambo a fuego. A disfrutar-lo, amics.
4: Esta orquesta tiene...

La veritat és que sí, que fa calor, i si no l'ha fet, la farà. Però estem segurs que tot hi suarem. Nosaltres us posem la música per refrescar-vos. Això és una cosa que us ho heu d'imaginar. Com tot el que passa aquí a la ràdio, no? Tenim un escenari imaginari, tenim una pista de ball imaginària. No, jo sóc jo, no? Jo sóc Joaquim i sóc jo. I la música que us poso també és una música real, encara que la tenim aquí comprimida en compact disc i dintre un ordinador, i va sortint. Però vaja, els professionals que han enregistrat aquests temes, doncs sí que han estat reals. I continuem amb la música real, perquè alguna cosa és real aquí, no? Doncs de l'estiu, portant aquesta marxeta que ens porta, per exemple, Los Satélites, que avui és la nostra orquestra que ocupa el nostre escenari central.

ballant al ritme de Los Satélites, i quina marxeta que porta aquest grup, no? Aquest estiu. Oh, quina calor que fa! Refresca't en l'embalat. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Recorda, embalatradio@gmail.com. I després de la marxeta que hem portat, que us sembla si per descansar balléssim unes ranxeres? Ah, que sí, perquè, esclar, vosaltres podeu guardir de la música allà on estigueu, com no, i molt àmpliament, si esteu a casa vostra, doncs ningú es priva de poder ballar les peces si us agraden, no? I som-hi gaudint d'aquesta ranxeretes que us portem aquí. Un popurri de ranxeres, res més. Són 8 minuts 26 segons els que podeu ballar a ritme de Los Satélites i a ritme del seu passeig per Mèxic. Llegó.

encara que sigui d'una manera imaginària, refresca't en aquest so que posem d'aigua de mar. I ara sí, que gavines, aigua i rengeres.

podríem dir que ha estat un apoteòsic final d'aquesta cançó. Els Satèl·lits, com he pogut comprovar, en viu, en directe i de cara al públic quan es va fer aquest enregistrament. I ara posarem una música una mica lenta, perquè els que ens heu fet l'honor d'estar ballant, encara que sigui de casa vostra, doncs us pugueu prendre un petit respir.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'Embalat.
2: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
1: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
2: Tot és sempre a ti.
1: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Embalat.
2: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda de la...
0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: A partir d'aquests moments i al llarg de tot l'estiu, gaudeix i disfruta el sabor musical de les orquestres de l'Embalat. I hem estat disfrutant aquí, fins aquí, en los satélites, a rima de cúmbia, a rima de merengue, disfrutant amb la seva música. Doncs ara continuarem també en ells mateixos, perquè no s'ha mogut de l'escenari, i ens deleitaran a rima de pas doble, que no n'hem escoltat cap encara en aquest programa, i també de valsos. Continuem en los satélites. Estem esperant que us ho passeu d'allò més bé al nostre costat. Almenys aquest és el nostre desig. Bueno, doncs preparats a ballar el pas doble, som-hi!

Doncs ha anat la mare de bé després d'aquest pas doble que havíem ballat tan, tan ràpid, no? Doncs gaudir d'una música més lenta en aquest tema que acabem d'escoltar aquí, interpretat molt magistralment per la veu femenina de Los Satélites. I ara sí que ha arribat el moment del vals, que avui estem mancats aquí en el nostre programa de valsos. Doncs anem a gaudir aquest de Los Satélites.

refresca't en l'embalat. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia. Sobretot no te l'oblidis, a l'estiu en especial és el millor moment per gaudir i disfrutar de la ràdio musical. Aquest estiu no t'ho perdis, posa't a ritme de festa amb l'embalat, a la teva sintonia preferida.

I a la nostra pista de ball, que la tenim plena a vessar, per dir-ho d'alguna manera, continuem. Bueno, és la pista imaginària, és el que nosaltres imaginem. Continuem amb la gran orquestra Los Satélites des del País Gallec, en aquest Pica Pica.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: I continuem endavant en els satèl·lites que es porten aquest gran recull de música ballable, tota ella, com no, i per gaudir també, perquè els agradi escoltar-la. Continuem ara en un tema seu, El Cantinero.

0: A partir d'aquests moments i al llarg de tot l'estiu, gaudeix i disfruta el sabor musical de les orquestres de l'Embalat.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Amics, ha estat un plaer acompanyar-vos fins aquí. Us espero al proper programa. I sobretot, recordeu-vos-en de ser molt i molt feliços. Us deixem en los satèl·lites i aquest Enciéndela.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat l'inversió en sanitat des del nou cap d'Almenar al Segrià. En una visita al centre, ha carregat contra aquells que diuen que paguen masses impostos i ha defensat que aquests, precisament, permeten la creació de nous centres com el d'Almenar o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important amb obres en 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estan fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els de tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any 2027. El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar el terreny i retirar la tuneladora que continua aturada sota els immobles. Aquest

0: amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que és tan necessari. També, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme de Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols i que per ara es mantenen i desconeixen més detalls. Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen per ara la xifra de tres espanyols desapareguts i explica que les ambaixades estan seguint atentament la situació. I en cultura, l'èxit de Spider-Man Brand New Day no s'ha quedat a les sales de cinema. Gairebé un mes després de la seva estrena, el film protagonitzat per Tom Holland ja és la pel·lícula més vista de l'any als cinemes catalans. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: FM.
1: Cançó i tema de pista de ball plena de gom a gom, cançó de discoteca, la nova de David Guetta, Third Party, John Martin. Aquí tens el Human.

al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

FM. Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia, tant d'arreu de les comarques com de

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Nou senzill per aquesta noia que no deixa de aportar bones cançons, com és aquest nou treball, Escac i Mat, el més nou de Diana Moore.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'embalat i de festa major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Manel Turizo té nova cançó i nou tema. Arriba amb aquest Te hacen falta dos. El meu nou, el més actual de Manuel Turizo.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: 107.3 FM.
2: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis, només música bonica.
3: Yo no sé cómo explicarte lo que siento cuando siento, pero...

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tomé.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Aquí des de Ràdio Vilafant FM, acompanyant-te a cada moment, Ariana Grande. Aquí tens Pètal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers, que han rebut l'avís a les 5 i 5 minuts, han enviat al punt de l'accident 7 dotacions. Els efectius de bombers han pogut extreure dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats, tot i que per ara no hi ha informació sobre el seu estat. Arran d'aquest sinistre, l'AP7 està tallada al Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions des de Sant Cugat. En plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials en què s'ha defensat la prioritat que continua sent el retorn ràpid de tots els que estan il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'Europol, l'Agència d'Asil de la Unió Europea. També en aquests moments s'està celebrant la diada de vigílies de la Festa Major de Vilafranca amb els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per saber com estan anant, connectem amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
2: Vilafranca del Penedès està vivint una bona diada de vigílies aquest 29 d'agost amb les colles locals, els castellers de Vilafranca i la colla dels xicots de Vilafranca. Uns castellers de Vilafranca que han iniciat la primera ronda amb un 4 de 9 en folre molt lleuger, pensant en el 4 de 10 per demà en la diada de Sant Fèlix. El mateix han fet també en segona ronda, amb un 3 de 9 en folre, també descarregat de cara a un possible 3 de 10. Per la seva part, els xicots de Vilafranca de moment han complert els seus objectius, han descarregat en primera ronda el 4 de 8 i en segona ronda la torre de 7. Falta saber si finalment podran descarregar el 3 de 8, que veurem d'aquí uns instants.

0: creació de nous centres com el d'Almenar o reformar-ne d'allà existents. També els agents rurals han informat aquest dissabte del perill d'incendi. Ho és especialment alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en comarques com l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Baixa i Urgell. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Ja sigui reggae, funky, sol, reggaeton, el que vulguis. Aquí ho trobaràs tot, al 107.3, a Ràdio Vilafant FM.

Gaudint a la sintonia de Ràdio Vilafant FM de noves cançons com aquesta nova de Lola Índigo, Lia Cal, Queralt, Laoz i Salma. Una pila de gent aquest tema amb Tus i

0: tengo.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant.
4: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Na, na, na. És un títol fàcil per la nova cançó de Mama Dusha.

Cançó i tema de pista de ball plena de gom a gom, cançó de discoteca, la nova de David Guetta, Third Party, John Martin. Aquí tens el Human.

ens deixem encisar per la música de Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó és Blaus i Blaus, des del nou treball, L'aigua no cansa.

0: El so mariner, el so de Maria del Mar Bonet, Blaus i Blaus.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
0: Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per tu.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cada tema nou que fa Alex Warren es posiciona dintre de les llistes d'èxit. La nova és aquest Passenger, el més actual d'Alex Warren.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi

0: Beyoncé, nova peça musical des de la FM.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una veu fascinant la que ens visita aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb Tiempos Bonitos. La veu la posa Pablo A.

Així sona aquesta bona peça musical de Pablo Alborán. Tiempos bonitos. Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol continua tallant l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers ja han pogut extreure a dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats i actualment es troben sent ateses pel SEM, gràcies a les 7 dotacions que han mobilitzat. A conseqüència d'aquest sinistre, a l'AP7 està tallada el Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions d'un quilòmetre des de Sant Cugat del Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap del Manal Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la inversió en sanitat. En una visita al centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es paguen masses impostos i ha defensat que aquests permeten la creació de nous centres com el del Manal o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important, amb obres a 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estaven fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
2: Bona tarda. Dissabte que està sent molt tranquil i, de fet, amb una temperatura continguda després del matí frescal, la tarda ja ens ha portat alguns valors al voltant dels 30-32 graus, sobretot a les comarques prelitorals i del Pla de Lleida, però no s'ha enfilat gaire més aquesta temperatura. Algun nuvolet prim i poca cosa més. En vista el diumenge, una situació una altra vegada molt tranquil·la. Al matí alguns núvols a la Costa Daurada, durant la tarda cap al Pirineu. Poc destacable, sense tempestes. I la temperatura una altra vegada contrastada. Matí, frescal, però demà a la tarda farà una mica més de calor que avui, sobretot a Lleida, a l'Ebre i a l'interior gironí. N'estem pendents a la xarxa?
1: També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. Així, els usuaris també podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que havia d'estar necessari durant les obres. I en plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda que el govern espanyol ha realitzat per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials,

0: 107.3 FM.
1: Sempre amb totes les novetats que van arribant a l'FM. Pablo López també és una d'elles. Aquesta és Esdrújula, la seva nova cançó.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant.
1: Un estiu per gaudir.
0: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Només a l'inici d'aquesta cançó ja de seguida té aquelles notes musicals típiques de Celtas Cortos. Ens arriben ara mateix amb l'època i Celtas Cortos, color café.

Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major

Has d'anar una mica a la White perquè Anita té una de les peces del seu Equilibrium, el seu àlbum, que està sonant molt. Varias quejas, Anita.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

Que bonic que és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.

És un luxe tenir a la FM gent com Silvio Rodríguez i Alejo Estivel. Plegats amb aquest Déjenme en paz, una cançó preciosa que ara mateix pots escoltar aquí amb nosaltres al 107.3 de la FM.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
3: Ja comença a fer-se clar.
4: Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. El teu futur comença amb una bona decisió.
1: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
1: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
2: És la cançó i és el tema de Taylor Swift, I Know You. Ho sé, et coneixo.

0: I knew it, I know you. I és que ho sabia, et coneixia. Cançó de Taylor Swift.
1: I knew it, I knew you. 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
0: Ens anem de Marathon. És el nou tema de Becky G i Elkan.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: Posa't còmode, que venen corbes musicals.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Nova peça d'Olivia Rodrigo. Serena Joy és la nova cançó que ens ha presentat Olivia Rodrigo.

0: Mañanes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats d'aquesta setmana mateix. Les comencem a Barcelona, avui, amb una banda de rock independent que es diu Demà. Integrada per 5 components, el grup és originari del barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, i ens presenten un EP debut que es diu Potser Demà, i amb la cançó Per Barcelona, que és la que escoltarem, ens parla d'una història d'amor i nostàlgia ambientada als carrers de Barcelona. Per començar, doncs, amb els Demà i Per Barcelona.

La cançó que ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana es diu Per Barcelona i ens la porten els Demà, aquest grup de música independent que s'ha apropat a nosaltres amb la seva nova cançó i que forma part del seu EP anomenat Potser Demà, en el qual hi trobem, a part d'aquesta, tres cançons més. Seguim endavant en aquests primers minuts d'estrenes, ara amb Carly Simon. Carly Simon és una llegendària cantant, compositora i escriptora nord-americana, nascuda a la ciutat de Nova York i que va saltar la fama internacional durant la dècada dels anys 70, gràcies a cançons sobretot de caràcter molt personal i biogràfic. I ens presenta ja noves cançons als seus 83 anys. Howl és el senzill de presentació del seu àlbum anomenat Combs in Waves, el seu primer disc amb material original en prop de dues dècades.

La nova cançó de Carly Simon, després de dues dècades absenta del món de la música, es diu Howl i forma part del seu nou disc Combs in Waves. Aquesta és la seva tornada en aquest 2026 de la cantant i també escriptora i compositora nord-americana. Seguim endavant, tornem a Catalunya, tornem a casa nostra, ara mateix amb la veu i el so d'una cantautora i guitarrista emergent originària de Vegas, a Barcelona. Ella es diu Cristena i va néixer en un entorn molt musical i es va donar a conèixer el panorama musical amb treballs com Game Girl, el 2023, i Mai Adeu, l'any passat, el 2025. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, és Estat Límits. El senzill cobra una nova etapa en la seva trajectòria.

Ha estat límit, aquesta és la nova cançó de Cristina, la cançó que és fruit de la seva manera d'escriure des de la intimitat i així agafant les pròpies vivències personals per traduir-les en música, com hem pogut comprovar ara mateix. Estem compartint estrenes i anem d'aquí cap allà, des de Catalunya, ens obrim a altres indrets d'arreu del món i ara mateix ens anem fins a Melbourne, Austràlia, per escoltar la veu de Jacotin. Nom artístic de Chelsea Jacotin, una cantant i compositora de rhythm and blues i de soul, té 20 anys, és una veu potent i ens parla a la cançó Aeroplanes, retrat íntim sobre com la distància geogràfica i el pas del temps afecten i transformen les relacions. Així sona.

Així ha sonat Jacoten amb la seva cançó Aeroplanes des de Melbourne, des d'Austràlia. Ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, perquè ara ens arriben Doctor Kim Si, Paul Sassi i Nito, que són tres artistes emergents de l'escena urbana, el pop digital i el rap en català. Doctor Kim Si, sobrenom artístic d'en Kim Cirera, és un cantant, lletrista i productor originari d'Igualada, i Paul Sassi i Nito són també joves creadors i productors vinculats a la mateixa escena de música urbana a Catalunya. Junts ens proposen aquesta peça anomenada Sense ofegar-me.

Sense ofegar-me. Aquesta és una altra de les cançons, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana a estrenes. Doctor Kimsey, Paul Sassy i Nito, junts per aquesta cançó que hem compartit ara mateix. Seguim endavant. Ara mateix anem fins a Londres, a Gran Bretanya, amb una banda, un trio musical d'indie pop i pop alternatiu que destaca per un so fresc, com comprovarem amb la seva nova cançó anomenada Memory Star. Es diuen Kismet.

Des de Gran Bretanya, així ens han arribat a Kismet i la seva nova cançó anomenada Memory Star. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, i tornem a Catalunya per escoltar a Miquel Rubio, que és un jove cantant, compositor i ballarí. Ell ens porta aquesta cançó que es diu Viciada.

de Miquel Rubio, així ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Viciada. Seguim endavant, més històries musicals noves, ara mateix amb Sienna Spyro, que és una cantant, compositora i pianista que arriba des de Londres, Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que ens parla d'una decepció, d'una promesa incomplerta. Es diu Great Expectation, la nova de Sienna Spyro.

Es diu Jove Dry, nom artístic de Martí Vilaseca. És un productor, cantant i artista de l'escena electrònica i urbana, originari de Vallcarca, un barri de Barcelona. La cançó que hem escoltat d'ell és El que menys ressona i és una reivindicació. La cançó s'estructura com un manifest urbà que reivindica la ciutat de Barcelona com un autèntic epicentre de talent, d'avantguarda i de creativitat artística. El que menys se'n ressona, una altra de les novetats de la setmana, amb Jove Dry, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí i ara mateix anem a fer un viatge cap al Canadà per escoltar la veu i el so de la nova cançó de Carly Rae Jepsen. La cançó es diu Don't Leave Me on the Dance Floor.

Don't Leave Me on the Dance Floor. Aquesta és la nova cançó de Carly Rae Jepsen. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta compositora i cantant de Canadà. Del Canadà, doncs, anem, tornem, més ben dit, a casa nostra per escoltar Aquarella i Sally Sarau. Són dos projectes musicals actius dins de la nova escena pop. Aquarella és un projecte musical d'electropop i música electrònica, i Sally Sarau és una cantant i artista originària de Barcelona. Tots dos, amb la cançó anomenada Aire Pur, és una cançó col·laborativa i que ens parla de la cerca d'alliberament emocional. Així sona Aire Pur amb Aquarella i Sally Sarau.

Aquarella i Sali Sarau. Aquesta és la cançó que comparteixen junts, Aire pur, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per una clàssica, com és el nom de Chaka Khan, nom artístic d'Yvette Mary Stevens, que és una cèlebre cantant i compositora nord-americana, nascuda a Chicago, a Illinois, coneguda mundialment com la reina del funk. Ella ha tingut diverses cançons que han estat números 1 arreu del món, com Ain't Nobody o I'm Every Woman. I ara, als seus 73 anys, es presenta noves cançons amb un disc que es diu Chuckzilla i amb aquesta peça anomenada Curious Subjects.

La cançó es diu Curious Subject, és una de les noves que formen part del nou disc de la cantant i compositora nord-americana Chaka Khan, la seva tornada al món de la música amb cançons com aquesta. Tornem a Catalunya amb els Minoria, que és un grup de rock alternatiu i dissident originari de Barcelona, una banda que es va formar fa un parell d'anys, el 2024, per quatre amics que comparteixen inquietuds, sobretot musicals. La seva cançó que escoltarem d'ells és Obre els ulls, que és la vuitena cançó del seu àlbum de debut, anomenat Aixecar-se per volar, que va ser publicat la primavera passada.

És el ritme i és la força musical dels Minoria, aquesta banda que arriben des de Barcelona, i amb la seva cançó Obre els ulls, que forma part del seu disc Aixecar-se per volar. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i ho farem amb Maribu State, que és un prestigiós duet de música electrònica originari de Gran Bretanya, del Regne Unit, i amb la cançó Black Oak, que és un dels temes centrals del seu tercer àlbum d'estudi, que va sortir a principis de l'any passat, i que ens parla del suport incondicional i la sanació. Black Oak és la cançó que posarà el punt i final a aquestes estrenes amb els Maribu State. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adéu-siau.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Quan t'aixeques al matí, hi ha aquella rosada matinera, eh? Aquella boira que ha fet aquella capa a les plantes. Doncs aquí tens Morning Dew. És la veu de Beyoncé.

0: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
1: Tom Cruise, Christy Allen, John Travolta, Lia Remini, Danny Masterson i altres personatges coneguts del món de Hollywood comparteixen algunes coses darrere de les càmeres. I és que tots formen part d'una mateixa religió, creença o secta, segons el país on estiguem. Tots aquests reconeguts actors formen o han format part en algun moment de l'anomenada Església de la Cienciologia, una organització religiosa fundada a la dècada de 1950 i que promou la creença en l'autoajuda i el desenvolupament personal a través dels seus ensenyaments i pràctiques basades en les idees de Ronald Hubbard. En el programa d'avui us explicarem com s'organitza aquesta secta, quines són les seves creences i quins misteris oculta la seva organització. Perquè a l'estiu, la nit més fosca és... Pànic a la ciutat.
0: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa d'estiu de la nit més fosca. Per tant, benvinguts una setmana més ja a Pànic a la ciutat. Durant aquests 8 programes que ja portem, hem tractat sectes força conegudes i altres que semblaven que en francès bàsicament se les havia inventat, però us assegurem que totes són ben reals. I avui toca parlar d'una secta que és força coneguda, bàsicament és coneguda segurament gairebé per tots i totes les que esteu aquí, però és més coneguda pels seus membres, ja que està formada per grans actors de primer nivell i gent molt important, sobretot del panorama nord-americà, que per les seves creences o les seves teories que semblen sortides d'algun capítol d'alguna pel·lícula de sèrie B de ciència-ficció. Estem parlant, com segurament ja heu endevinat, de la cienciologia, considerada secta en alguns països i no considerar la secta, considerar la religió en altres. I per desengranar una miqueta aquest misteri i saber de què va aquesta secta, a quin déu o a quin ovni segueixen i quina importància ha tingut a nivell mundial, tenim, com sempre, en el nostre professor de la Universitat d'Alabama, en Francesc Morales, que ens explicarà els detalls d'aquest grup, de moment li direm grup. Molt bones, Francesc.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal? Que vas dir que no volies anar als Estats Units i no sortim dels Estats Units, eh?
2: Sí, no, però que és massa llaminer el tema de l'Església de la Cienciologia.
1: Val. Però seguirem en els propers programes a Estats Units o...
2: No.
1: Buscaràs sectes rares d'aquelles allà a Tenerife?
2: Exacte. Però no, aquest tocarà més a prop de casa, el proper cult dels que parlarem aquí.
1: Prop de casa, que, Catalunya?
2: Oh. Catalunya, sí.
1: Parlaves d'una secta catalana?
2: Exacte.
1: Vaja.
2: Uh-huh. Bueno. O sigui, que aneu preparant els advocats. O el que sigui que tingueu.
1: Bueno, sí. No, aquí no ens podem defensar nosaltres mateixos, com als Estats Units. Llàstima. Una gran pèrdua.
2: No? Ah, no, és veritat.
1: No, aquí no es pot, aquí no es pot. Necessites un advocat sí o sí.
2: Ah, val.
1: Va, i seguim presentant. Avui tenim molta

0: tecnologia i per tant avui tindrà moltes oportunitats per fer spam del seu podcast que es diu Creure és la clau, que el podeu trobar a iVoox, i que per Petra en Jacint Casademont. Molt bona, Jacint.
1: Què tal? Doncs sí, molt content de parlar d'aquesta secta, religió barra el que sigui, i sí, parlarem d'Expedient X, perquè jo crec que tot això simplement és un anunci del meu podcast.
0: Tot això què vol dir? El programa o la secta?
1: Sí, tot el que fem l'estiu jo crec que és una plataforma per anunciar el meu podcast de manera encoberta.
0: Jo pensava que era la sensiologia, una forma per anunciar el teu podcast.
1: Bueno, m'han arribat rumors de certs sectors de Hollywood que escolten Creure's la clau, eh?
0: Per exemple?
1: No puc dir noms. Mica lleig.
0: Val, no pots dir noms. Clar, avui estem tractant, diguem, potser la secta més important o més coneguda dels últims temps. No, amb això estarem d'acord. Una secta que segurament tothom coneix, ja sigui només pel famoseo i perquè ha sortit a programes potser de cotilleos, no? Bàsicament hi ha actors i actrius de Hollywood molt famosos. I per tant, per tractar aquest grup, avui hem considerat que nosaltres tres sols, doncs això quedaria una miqueta coix. I hem decidit escoltar la veu del poble, perquè això s'ha de dir que tot bé gràcies a uns oients que ens van fer arribar un comentari a Instagram, després vam fer una enquesta, i s'ha de dir que tothom que va votar l'enquesta va dir que sí, i vam decidir, com dèiem, escoltar la veu del poble i convidar a dues amigues, en veritat són tres però només en tenim dues, que han col·laborat en algunes ocasions amb nosaltres perquè ens ajudin a parlar sobre la sensiologia. I com segurament ja heu descobert, estem parlant de la Carla i la Marta, que són dues de les tres persones que fan el podcast de True Crime, el podcast que parla sobre documentals basats en True Crime, com és Valentí Criminal. Molt bona nit a totes dues.
2: Hola, què tal?
0: Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut, per haver-vos prestat a perdre un dia d'estiu i estar aquí amb nosaltres, doncs, fent això, no sé com... Defineixo com això, no sé ben bé què dir.
2: No, vosaltres. Moltes gràcies per convidar-nos i per fer l'enquesta. I no sé, jo he flipat, però tothom va dir que sí 100%.
0: Sí,
2: és important.
0: Sí, tothom que va contestar, les dues persones que van contestar va dir que sí.
2: Aquest... Bueno, suficient. I les dues persones vam ser nosaltres.
0: No, és broma, no,
1: bueno, hi ha un vot en contra, no? Em vas dir un tal Carles Porta que no volia que ens ajuntéssim.
0: Sí, però he bloquejat un senyor que no sé qui és.
2: Es va sentir amenaçat el Carles Porta.
0: Aquest senyor està bloquejat.
2: No, ja estem supercontentes d'estar aquí per parlar de cienciologia, que literalment el dia que ens vam conèixer la Marta i jo ens vam fer amigues perquè vam començar a parlar de cienciologia. Que pot sonar una mica estrany, però és veritat.
3: No, la nostra amistat es basa en rajar de la cienciologia.
2: Bàsicament.
3: Literalment.
2: Sí, nosaltres ja no tenim por de dir que és una secta, vull dir, si ens haguessin hagut de denunciar ja ho hauríem fet. I després us explicaré el dia que em vaig trobar amb una paradeta de cienciologia al mercat medieval del meu poble, que és el dia més interessant de tota la meva existència.
0: O sigui, diguem que
2: ja en parlarem.
0: La sensiologia té seu central a Nova York, Washington, Los Angeles i Catalunya.
2: I Calafell, més concretament.
0: Ah, no hauria de tu poble, perquè no vagi ser que ara vinguin totes les sectes a centrar-se allà.
2: Jo crec... Hòstia, doncs estaria divertit fer com un mercat medieval de sectes, que també els aniria bé, els hi quedaria bé.
0: Bueno.
1: La Colcon, no?
2: Exacte. Buah, la muntaria jo, eh?
1: Home, potser... si nosaltres hem fet el ceba negre que semblava impossible, una Colcon, i encara guanyaríeu pasta, eh?
2: Home, segurament, però molt probable.
1: Si el màgic venen a entrar a 40 euros i omplen,
2: bueno, ja està.
3: Només hauries de fer veure que tu creus, Carla.
2: No seria tan difícil.
0: Bueno, projectes a part, perquè després ens treuen les idees. No donem idees i materialitzem-lo. Anem a parlar avui de, dic, potser una de les sectes més conegudes dels últims temps, sobretot pels membres que la formen. I Francesc, explica'ns una miqueta què és això de la sensiologia, perquè, dèiem, com dèiem al principi, sembla sortit d'una pel·lícula d'aquestes barates de ciència-ficció dels anys 50.
4: Sí, ho sembla i ho és, perquè de fet sorgeix dels anys 50 de la ment d'un autor de ciència-ficció, i la definició de què és l'església de la cienciologia no

0: la definició és complexa. Perquè és una barreja de moltes coses que ja hem vist en aquest podcast. Per exemple, quan vam parlar de Nexium, aquesta aproximació d'intentar treure el millor de tu, fer-te un superhome, aconseguir eliminar allò que et fa infeliç a la vida, etc, etc, des d'un punt de vista que barreja la ciència i la religió, això ja ho vam veure amb Nexium. De fet, Nexium em sembla una còpia com a posteriori.
1: Podem dir que Nexium és l'Hacendado de la Cienciologia?
0: És exactament tal qual com ho has dit tu ara mateix. És perquè Nexium neix als anys 90, una cosa així, i la Cienciologia ja la tenim formada als anys 50.
1: No, jo també dic pel nivell dels famosos, perquè a veure, Cienciologia tenim a Tom Cruise, a Nexium tenim a la noia aquella de Smallville.
2: Ostres,
0: la noia aquella de Smallville.
3: A veure, Alison Mack, es diu.
1: Perdó,
4: Cuidao.
1: Clar. Tom Cruise,
3: pel·lícules, Tom Cruise. Té un currículum, tu què has fet de pel·lícules?
1: Però jo no estic a la sociologia, no estem parlant de mi, estem parlant de Tom Cruise, El senyor que tenia la dent torta, la dentadura torta i se la fica recta,
3: Bueno, si té calés, doncs, ho faci.
4: Un miracle.
0: Doncs a banda d'aquesta gran diferència, una altra gran diferència entre Nexium i l'Església de la Cienciologia és que Nexium no se n'ha sortit, però la Cienciologia sí. De fet, li estem dient, l'anomenem com a secta perquè ens dona la gana, però a molts llocs està considerada religió. Amb això s'assembla a altres conflictes que hem tingut a l'hora de detectar o explicar en quina agrupació és secta, quina agrupació és religió, perquè ja hem dit mil vegades que no és tan senzill. O sigui, en la definició més bàsica, una secta és simplement una escissió d'un grup religiós, diguéssim la base mainstream d'aquell grup religiós, o polític o de filosofia, fins i tot. Ara, el que passa és que llavors agafem la definició del que seria cult en anglès i ho associem al que seria secta en català des del punt de vista de grup religiós perillós que s'aprofita de la gent, que els hi treu diners, etc, etc, etc. És per aquesta banda perillosa que en alguns països sí que està considerada secta i a més d'alt risc, que és el cas de França. De fet, el 2009 els van condemnar per frau en un tribunal francès. En el govern alemany sembla ser que està considerada fins i tot com a agrupació que no és constitucional, o sigui, no pot entrar dintre del que seria la percepció d'una religió alemanya, cas molt semblant al de Rússia, amb tutti quanti, no? Perquè a Rússia, si no són les tradicionals, la majoria de les religions, això vam veure pel cas de Vissarion, es consideren com errònies. L'altre element que té l'Església de la Cienciologia que fa que s'assembli a altres grups dels que hem parlat en aquest podcast és la, un cop més, explicació alienígena de la seva base teològica, la vida a la Terra o la fugida de la vida a la Terra, en cas de Heaven's Gate, que crec que va ser el primer programa, si no m'equivoco. Sí. Doncs aquí tornem un altre cop a donar-li candela a aquestes idees tan sui generis. Quan he comentat els països en els quals es considera religió o es considera secta, no vull oblidar-me d'un que tenim molt a prop, que és el Regne d'Espanya, on el 2007 es va permetre que la religió de l'Església de la Cienciologia fos reconeguda dintre del registre d'entitats religioses. Segurament, o sigui, per això...
1: Espanya són una religió, no són secta.
0: És religió, no són secta.
4: És que estan fent sempre les coses bé.
5: De fet...
0: Si te'ls trobes a Calafell...
4: Sí. Evidentment.
5: De fet, el Tom Cruise...
4: Perdona, estàs insinuant que Calafell forma part d'Espanya.
5: De fet, el Tom Cruise va anar a Madrid a obrir el centre de Cienciologia, personalment.
0: Sí, a Madrid, que va començar parlant castellà.
5: Això ja...
0: Estoy muy contento. Sí, sí.
3: Home, va sortir amb Penelope Cruz, no? Algú d'espanyol sap.
4: Sí. Bueno, no sé si van passar molt de temps fent classes d'espanyol.
1: Què insinues?
4: Jo res.
3: Estem rebent trucades d'un advocat.
1: Cienciòleg.
0: Aquesta història de com s'arriba a considerar com a religió establerta en el territori, en el cas espanyol, té una intrahistòria, té una preqüela, perquè això no va arribar així tan fàcilment. És a dir, en un primer moment es va rebutjar la presència. De fet, són precisament els tejemanejes aquests que fa l'Església de la Cienciologia, que obliguen per qüestions de llibertat religiosa, constitucionals, etc., a acceptar la cienciologia dintre de les religions establertes a Espanya. Quin és el conflicte, o un dels conflictes en els quals es troba involucrada aquesta església quan intenta ficar-se dintre del Regne d'Espanya? Doncs ens hem d'anar, us sembla mentida o no, a la movida madrilenya.
1: Alaska?
0: Sí, però no. En aquell moment tenim un d'aquests performers del moment, de la movida madrilenya, vull dir, que és el conegut com a Pedro Lerma, que crec que era el seu nom autèntic, crec que era músic i pintor al mateix temps, i és un dels molts que, encara que us sembli mentida, cau a la droga als anys...
1: No es podia saber.
0: Al Madrid dels anys 80. I què fa immediatament? Com molta gent de classe bona, que és el que passava als anys 80-90 a l'Espanya del moment, se'n va a alguna clínica de desintoxicació per quitar-se, no?, de lo seu. És així com ell coneix una clínica anomenada, a França, evidentment, Narconon.
5: Oh, no.
0: Oh, no. I què és Narconon? Narconon, doncs, ell en aquest moment no ho sabia, però és una de les múltiples institucions que estan connectades amb l'Església de la Cienciologia.
1: Que ja té nom de secta, eh? Narconon.
0: És que té nom de secta. Sí.
4: Clar, tu vas a una clínica de desintoxicació i es diu Narconon, i a mi ja em fa pensar coses.
0: Doncs es va curar, i aquí comença el problema, que ell va voler obrir la seva pròpia fent servir els mateixos mètodes a Espanya. El problema és que ell no sabia que allò està vinculat amb la cienciologia. Aquesta és una similitud que, més, que hi ha amb Nexium. Hi ha una qüestió de copyrights molt potent al darrere, i clar, a la que l'Església de la Cienciologia se'n va enterar que hi havia un senyor que per lliure estava copiant els mètodes de desintoxicació a no sé on de Madrid, doncs de seguida li van enviar missioners, perquè sicaris és una paraula molt lletja, per convèncer-lo de que deixés de fer-ho. Com que sembla ser que no el van arribar a convèncer, la cienciologia va contractar els serveis d'una agència privada, una agència de seguretat, una agència de detectius privats, que en aquell moment dirigia, perquè l'havia fundat ell, José Manuel Villarejo.
1: Vaya.
0: Que suposo que aquest nom us sonarà. Doncs Villarejo va ser una de les persones que va pressionar, encara no sabem ben bé com, a Petrus perquè es tragués del cap això d'obrir una clínica semblant a la seva.
1: A veure, has dit el pressionarà, o sigui, què li va dir? Van allà amb bones paraules i va dir, a veure, Petrus,
0: no, extorsió, sí, xantatge,
5: sí.
0: Tengo unas imágenes, sí, home, sí, va fer això, sí.
1: El senyor Petrus ve de la movida madrilenya, jo crec que les imatges que tinguin d'ell
3: són públiques.
1: Clar. Sí.
0: No, però qüestions del familiar seus, que això és una cosa que al cap i a la fi la cienciologia... Per què tenir Arconon, la cienciologia? A veure, una de les bases de reclutament de la cienciologia és conèixer els draps bruts de famosos, si pot ser, però de tanta gent com puguin. Un dels mètodes pels quals, i aquí em referiré a un podcast molt conegut anomenat La Ruïna, un dels mètodes habituals és el de que tu has d'explicar què és allò que et fa infeliç, no? Has de trobar l'origen d'aquell problema, perquè llavors diuen que et curaran aquest problema, però al cap i a la fi el que passa és que coneixen quins són els teus secrets.
3: Però això no és també el Gestalt que ho utilitza?
0: És que això ho utilitza tutti quanti.
3: Això,
0: per això...
4: No, i la manera de com trobar l'origen dels teus problemes és agafant dues llaunes.
5: Exacte.
4: I pensant molt fort.
0: Sí.
4: O sigui que...
3: Bueno, sí, això ho he fet jo, eh? Això. Pensant els meus problemes amb dues llaunes a la mà.
4: Sí. I les llaunes t'han dit si era el teu problema de veritat o no?
3: No, m'han ajudat a calmar-lo. No,
5: només, les llaunes sempre donen el mateix resultat, que és... ets el pitjor del món, millora't. I clar, jo tinc la solució.
0: Clar.
5: És bàsicament això.
0: Clar, doncs aquí els que són seguidors de La Ruïna, quan surten aquelles persones a explicar un problema molt gros que han tingut, tothom riu. A mi em fa molta gràcia afegida, perquè el terme tècnic que es fa servir dintre de la cienciologia és trobar la teva ruïna, precisament, quina ha estat la ruïna de la teva vida, que poden ser els diners, les drogues, o jo sé, algun altre tipus de problema, per arribar on estàs en aquell moment. I això de les llaunes està en relació amb una altra de les bases que hi ha darrere de la cienciologia. La cienciologia sembla molt el que en el seu moment va ser l'espiritisme al segle XIX, on es va intentar barrejar ciència i religió, ciència de l'època, amb religió, millor dit, la ciència de l'època, per arribar a entendre la fe d'una manera científica. Doncs això és exactament el que fa des dels anys 50 la cienciologia, la idea aquesta de combinar la saviesa de la religió amb l'exactitud de la ciència, no? Que de fet això és un eslògan publicitari, no m'ho estic inventant jo. Hi ha un spot en el que ho expliquen d'aquesta manera. Aquestes llaunes que heu comentat és un dels molts aparells que ells tenen. Hi ha un que és l'electropsicòmetre, o com es digui, que mesura la teva angoixa vital. Doncs això és el que passa per les mans de Villarejo en aquella Espanya de no sé, deu ser en algun moment dels anys finals 80, 90, però vaja, és un exemple claríssim de quina manera la cienciologia fa servir institucions subsidiàries per aconseguir més informació i sobretot més diners per part de la gent que s'acosta a ells.
4: Sobretot diners.
1: Clar, és el que dèiem, aquesta gent el que vol són diners.
0: Sí.
1: Per tant, culte religiós, a veure, no, els
3: culte religiós. Bueno, diners religiós. I poder en general, clar. No?
1: Però, a veure, clar, fiquem-nos en el cas, i anem a l'origen de la cienciologia i fem-ho, a fer-ho més còmic, ho centrem dintre d'Espanya, eh? Tu com et presentes? Això de la, no sé si algú sap com funciona, però si tu vols registrar una religió, hi ha un registre de religió, o sigui, hi ha un ministeri que es dedica al registre de religions, clar. Arribes allà i dius, hola, mira, que tinc una religió, no? Uh-huh. I me gustaría registrarla. I tu li presentes les bases i un senyor et diu, eres religió o eres secta? O sigui, te l'accepto o no te l'accepto? Això funciona així?
0: Això funciona així, sí.
1: Val.
0: Clar, clar.
1: I a la cienciologia, diguem, que va arribar a ser religió i no secta perquè darrere hi havia uns interessos.
0: Hem de suposar que sí.
1: Val. O sigui, tota la teva explicació venia a insinuar això, diguem.
0: Sí.
1: Vale, vale.
0: Sí, sí, sí.
1: Val.
0: Gràcies per descobrir el que intentava amagar perquè no em perseguís l'audiència.
1: No, jo més que res, si algú no ho ha pillat, però... i tota aquesta recomanació teva venies a dir això.
0: Sí, sí, clar. Sí, evidentment. Mm. Ah, bé, aquí hi anava Narconon i llocs com Narconon, els fills de Casabona que entraven a la droga. Mm. Clar. Sí, la cienciologia té un aura... És que la cienciologia és el que a Nexum li hagués agradat ser, no? Allò, mm-hmm. Arribar a tocar poder... no només a l'Alison Mack, sinó arribar fins tot més lluny, tot i que déu-n'hi-do el que va fer a Mèxic, a l'Anexium, per controlar o per poder entrar en diferents països, en els quals alguns no ho ha aconseguit, però a Espanya sí, cosa que crida molt l'atenció, o potser no. Què vol dir? Que doncs l'Església de la Cienciologia no paga impostos, per exemple.
1: Clar, una religió, clar.
0: Clar, en el Nihibis i coses d'aquestes, perquè estàs en aquest registre.
1: Bueno, nosaltres d'aquí a poc tampoc ho farem.
0: Què dius, ara?
1: Quan tinguem muntada la secta,
0: val.
1: No li direm secta.
4: No, però no li pots dir secta.
0: Per això li direm. No m'espantis, jo dic que tant la independència no...
1: Exacte, club.
4: No? Però ho has de vendre com una religió, si no... Bueno, tampoc et servia de res tenir un club.
1: Jo he vist,
4: és que no és tan fàcil, s'ha de pensar molt.
1: Pensa
4: jo li he donat moltes voltes.
1: Si busqueu a internet trobareu fotos d'en Jacint vestit de capellà.
4: Ja està, no necessitem res més per crear una religió.
1: Fàcil. Tenim més fàcil.
4: Ja tenim.
1: Tenim un senyor capellà que ens dona suport.
3: Bueno, això ho has dit tu, però bé, ho has dit tu.
4: Podem fer estampetes o què?
5: A més, sota el catolicisme pots muntar la secta que et doni la gana.
1: Ah, bueno, sí, veritat. Francesc, i què més? O sigui, la secta aquesta se sent, sí. Diguem, està assentada als Estats Units, del seu origen als Estats Units, sí. Arriba a diferents llocs del planeta. França no entra, Alemanya no entra... L'estat espanyol sí que entra.
4: Sospitós.
1: Sí.
0: En Villarejo juga les dues bandes i es queda diners de tot arreu, com sempre. I ara, si voleu, us explico, perquè clar, estem parlant aquí de qüestions religioses i encara, de moment, això podria haver estat, la Real Federació Espanyola de Futbol, no? Amb el que us he dit, és una organització com qualsevol altra.
1: Sí.
0: Que vol dir quina és la base, la base religiosa, quins són els textos sagrats, no, d'aquesta, d'aquesta església. En un primer moment, aquí ja començam, aquí s'assemblarà molt al tema dels mormons, no? Ells agafen, anava a dir prestat, però bueno, directament roben molta parafernàlia de, del cristianisme, com per exemple el símbol de la creu, que això ajuda a identificar el grup com a, com a religió. També juguen la carta aquesta, s'apunten al tanto com els mormons, no? De citar d'una determinada manera textos bíblics. Recordeu que quan van parlar dels mormons, els mormons a si mateixos, en un índex molt elevat, es consideren cristians. La resta de cristians dels Estats Units no els consideren cristians, perquè tenen coses més xungues i més estrambòtiques, molt similars a les que us explicaré ara amb els senyors de la cienciologia. Heu escoltat mai quina és la base del credo de la cienciologia del senyor Xenu?
1: Jo creia que la cienciologia estava basada en els llibres del senyor Ron Hoover.
0: Ja, però què hi diuen aquests llibres?
5: En Dianetics. És com es diu el llibre.
0: Exacte, el que seria aquesta mena de credo. I què ens explica aquí en els seus textos, que pel que jo he sentit, la gent que ho ha intentat llegir, és un galimaties incomprensible en la major part d'aquests casos. Aquí és com tenim aquesta mena d'experiència alienígena relacionada amb l'origen de certes coses a la Terra. A vegades és la vida,
4: però això
0: a vegades...
4: és ja quan t'has passat tot el joc, totes les pantalles. Això ja és l'últim de l'últim.
5: No és l'últim, és el nivell 5. Hi ha un 8 nivells.
1: Hòstia, que bueno. Cuidao.
4: Bueno, vale, però vull dir que no et comencen a ja... No t'entren no. Ja a dir, mira,
0: clarament.
4: El nostre senyor alienígena... Que
5: bueno, deixaré explicar, però òbviament si t'entren amb això diràs, vinga, vete per tu casa.
0: Exacte. O sigui, recordem que en Charles Manson va intentar-ho i no va entrar perquè va dir, hòstia, això és molt xungo.
4: Imagineu.
5: Sí, al nivell.
0: Clar, això... Primer has de passar per uns determinats nivells de clearance, no? El pre-clear, etc. No és fins al nivell no sé quin que t'expliquen la veritat de la base de per què som així, no? Els éssers humans. Doncs tot comença amb una mena de dictador especial anomenat Xenu, que és el líder d'una confederació galàctica. Llavors,
1: podria ser qualsevol capítol de Star Trek, eh?
0: De moment sí, o de Battlestar Galàctica o els Bububobs, de fet, perquè recordem que els Bububobs al final arribaven al planeta Terra a l'època dels dinosaures.
1: És la segona vegada que surten els Bububobs en aquest programa.
0: Jo sempre que puc els faig colar.
3: El nou Pànic a la Ciutat, la següent temporada podem comentar cada capítol, o sigui, dedicar-lo als Bububobs.
1: Podem fer un podcast sobre els
3: Bububobs.
0: Perquè és propaganda ufològica als nens catalans, tal qual.
3: I patrocinar per Cacaulat, que són les famílies més poderoses que hi ha a Catalunya. O sigui que...
1: Ostres, que no siguin Cacaulat, que no siguin la cienciologia.
4: Que no us enviïn advocats.
0: Que no...
1: Bueno, jo estaria bé que ens enviessin Cacaulat.
0: Ah, també.
4: Sí, jo em Cacaulat acceptem.
5: Si volen ser patrocinadors.
3: Home, sí, eh? No, millor Caico, però bueno, això és un altre tema.
1: Qui sigui.
0: Doncs, tenim aquest dictador que podria haver sortit d'un episodi dels Bububobs, que el que fa és capturar criatures alienígenes perquè o vol controlar la superpoblació, o són rivals seus, el que sigui, però els envia a un planeta que en aquest moment no té aquest nom, evidentment, però s'acabarà identificant com la Terra. És a dir, el nom és, per mi és impronunciable, Tihiak, una cosa per l'estil, no sé ben bé com es deuria pronunciar, però els envia allà amb unes naus especials que s'assemblen molt a avions de línies comercials dels anys 50 de l'època, 50-60, casualment, els llança contra volcans. Llavors, clar, aquestes criatures acaben foses, els seus esperits, o zetans, que és el nom que ell fa servir, s'escapen i... acabaran després de certes fases acabaran acoplant-se als éssers humans que en aquell moment estaven en aquesta fase troglodítica típica de l'inici de l'home, no? The Dawn of Humanity. Què és el que passa? Els humans, que són com animalons en aquell moment, incorporen a la seva vida les pors, les angoixes, les inseguretats, etc, etc, durant les generacions següents. Clar, el Hubert aquest, el creador de la cienciologia, el que per salvar-nos el que ens diu és que tu, això que dolent que et passa, té una explicació alienígena, perquè tothom té un esperit a dintre que ve d'aquestes criatures que van ser enviades a la Terra, que han patit i tenen pors i tenen odi, etcètera, etcètera, i això és el que nosaltres hem de controlar, extirpar, ajudar a portar-ho, etcètera, etcètera. Aquesta és literalment la base teològica de l'església de la cienciologia.
1: Però en aquest cas els extraterrestres, diguem, són dolents, és mal, no et fan el bé, et fan el mal. És la diferència de moltes altres sectes que creuen amb sí, l'ufologia, no? Que els diuen que el ser que ve de fora és el bo.
4: La idea és que els has de... o sigui, aquestes coses dolentes, tot això és el que et provoca a tu tota la por, tota l'ansietat, etc. Llavors el que has de fer és alliberar-te d'aquests esperits, digue-li com vulguis, i convertir-te en una persona neta, clar. Clar, si l'objectiu fixeu... de la secta és aquest, bueno, el que sigui és aquesta. És convertir, que t'has de convertir en una persona 100% neta.
0: Si us ho fixeu, és una idea molt sofisticada, ja sé que no ho sembla, però la idea és molt sofisticada perquè de la mateixa manera que passava amb els mormons, i de fet això és pràcticament comú a tot aquest tipus de moviments sectaris, per dir-ho fàcil, necessiten ser molt atractius, és que si no funcionen. Clar, aquí, si tu t'expliquen que el que a tu et passa no és culpa teva, sinó que és perquè tens una cosa alienígena de fora i tal, llavors ho portaràs millor. A més, això és una de les bases del credo, però tots aquests mecanismes, aquests rituals que fan amb màquines o sense màquines, pels quals tu has de millorar com a persona, es basen tot sovint en idees del tipus. Aquesta és una de les que jo li he sentit de viva veu del senyor aquest Hubbard, com era, la veritat és veritat si tu creus que és veritat.
1: Ui, això pot ser de Hubbard o de Mr. Wonderful.
0: Exacte.
3: O d'una galeta a la fortuna del xino, saps?
0: Clar, llavors, si la veritat és el que, si jo allò que percebo com a veritat és l'única cosa que compta com a veritat, clar, quins dubtes tindràs a la vida. És a partir d'idees com aquesta que ha tingut tant d'èxit als Estats Units, perquè amb tantes divisions, no només catòlics o protestants, sinó dintre del protestantisme hi ha moltíssimes branques, no? Això ha creat certes confusions, moltes confusions, de fet. Quina és la veritat, qui té la raó, etc. Ah, vale, doncs aquests em diuen que bueno, la veritat és aquesta, i és el que jo sento, no? Que sigui la veritat, és perfecta, és perfecta.
4: I jo crec que és molt fàcil, llavors, si jo el que percebo és la veritat, és molt fàcil que algú em digui què haig de percebre o com s'ha de percebre les coses, i que això sigui la veritat, perquè és el que estic percebent. Llavors, o sigui, com a nivell de... Jo crec que com a nivell de secta està bastant desenvolupada, o sigui, està bastant ben pensada.
3: Però clar, el senyor Hubbard, en què s'argumenta? O sigui, els cristians, com a mínim, hi ha unes escritures antigues que diuen sí, va venir Jesucrist, i a partir d'aquí es munten la pel·lícula. Però en Hubbard, que ho va escriure tot ell, d'on t'ha tret les pistes del que va passar en temps pretèrits?
5: En ell mateix.
3: Sí. O sigui, ell ho sap tot.
5: Fet, en Hubbard, una de les coses que amb les que es ven és que ell mateix, a través d'aquesta ciència fe que ha desenvolupat, es cura a si mateix de ceguera, es cura a si mateix de no sé, alguna cosa que li va passar a la guerra, que després s'ha demostrat que és mentida, que no li va passar res a la guerra. Vull dir, valent-se d'aquesta manera, com arribant jo a aquests pensaments, bla, bla, bla, és com m'he curat de totes aquestes coses, i tu també pots fer-ho, saps? És una mica aquesta... És com un déu ell mateix.
4: Ell és Déu i profeta.
5: Sí, és tot, és tot.
0: Sí, també recordeu que això són els anys 50, quan neix tot. Ja sé que és molt difícil fer l'abstracció, però és un món que no hi ha internet. I hi ha certes idees que és molt difícil no contrastar-les, sinó fins i tot pensar que existeixen diferents. És molt, molt complicat. De fet, és semblant al que passa amb Heaven's Gate, el líder, després de llegir molt de Star Trek i companyia, el que fa és agafar idees de la ciència-ficció que ell llegeix. L'ufologia, bueno, no deixa de ser una religió.
3: Era un escriptor reconegut dins el mundillo del pulp del seu moment. Sí. Que és això, no cantava molt contiu que escriu ciència-ficció, que cop i volta descobreix que tot és ciència-ficció?
4: No, i que em sembla que abans de fer tot això ja havia escrit llibres amb idees molt semblants al que ara, anava dient.
5: Sí, de fet, ell pretenia ser com psicòleg o algo, i li van dir que no. Vull dir, la comunitat científica li va dir que no, que el que estàs dient, res, però també hem de pensar que als anys 50 és una època que, sobretot en temes de salut mental, vull dir, no hi havia els coneixements que hi ha ara, tot era molt experimental, per tant, una cosa més que podria funcionar, no?
1: Però aquest senyor era considerat bon escriptor o era considerat un escriptor així de sèrie B friki?
3: Es veu que es relacionava molt bé. Això sí que jo ho he llegit, que el tio tenia, bueno, dins el mundillo era una persona destacada, però no per ser la seva literatura, sinó perquè tenia contactes, es sabia vendre.
5: Sí.
1: Vale, o sigui, però dia.
5: Bastant normalet com a escriptor, pel que jo he vist.
3: Tirava de tòpics, o sigui, tampoc va inventar res dins el gènere. Agafava el que estava de moda i ho anava combinant les seves històries.
1: Però que també aquest senyor va tenir l'habilitat a través de tots els seus llibres escrits o de les seves idees aconseguir crear un credo, no? Que gent es cregués allò que està escrivint, que allò que estava escrivint.
0: Ell li dona un angle religiós al que seria el lore que ell mateix està creant. Que si us hi fixeu, això podrien fer-ho pràcticament qualsevol autor de fantasia i ciència-ficció dels anys segle XX, segle XXI. L'únic que no ho fan, i a vegades els fans mateixos ho creen gairebé fora del control o completament fora del control de l'autor. L'èxit de coses com per exemple El Senyor dels Anells ve per la qüestió de que es considera una obra relacionada amb la contracultura del món universitari, això en el cas dels Estats Units, no? O Dune de Frank Herbert, no? que es llegeix com si fos una bíblia obscura, no? S'intenta buscar resposta en textos que són mig psicodèlics, mig mistèrics, que és en el cas de Frank Herbert. La diferència és que Frank Herbert no se li acudeix mai crear una religió, de Tolkien tampoc, però Hubbard sí, va fer la passa.
3: Va dir, ja que no triomfo venent llibres, però mira, monto alguna més.
1: I aquesta secta per alguns, religió per als altres, diguem que la cosa s'ha anat fet gran, i podríem dir que ara mateix és un dels cultes més coneguts, no? en el món, reient davant de les religions, diguem, canòniques.
4: Bueno, ara mateix estan una mica
1: cap a caiguda.
4: Sí.
0: En números totals són uns 50.000, crec, no són gaires.
1: Ah, no, sí, no són molts, és més
3: però
1: mediàtic.
3: Però sí que havien... Selecte, home.
5: Clar, és que ells et diran que sí que són molts i que la religió segueix creixent cada dia. Ells venen això.
4: Però sí que és veritat que en el seu moment sí que van ser bastant importants, el que passa que arriba un moment que quan és més fàcil sentir a les persones que han sortit i que t'estan dient que tot això no funciona, arriba un moment que s'acaba estenent, però
5: l'internet.
4: En el seu moment sí que havia, exacte, en el seu moment sí que havien tingut bastanta importància. El que passa que ara pots veure un documental i ja n'hi veus.
5: En el moment en què es pot compartir aquesta informació de la manera que es comparteix ara, en què exmembres t'expliquen les mil i una, tota la història aquesta del Xeno se suposa que és super mega secreta. Vull dir, tu allò no t'ho diuen fins que has arribat a cert nivell, i tot
4: i
5: així
4: et tanquen en un maletí,
5: no sé què, no sé quantos, i tot i així, un cop ho has llegit de la mà i puny de l'Elron Hobart, et diuen, però no ho pots dir a ningú, perquè qualsevol persona que no hagi arribat a aquest nivell, si tu li dius, li explota el cervell. Literalment et diuen, és que el mataràs, li causaràs una malaltia perquè no poden processar-ho.
3: Clar, això és el que van fer els meus pares quan van explicar qui eren els reis. O sigui, van portar una habitació, em van dir, això no pots dir a ningú, li explotarà el cap.
5: Sí, però és el mateix.
1: Si a mi em diuen que si no expliqui una cosa, perquè si ho explico literalment algú li explotarà el cervell, el primer tio que em caigui malament vaig i l'explico.
5: No, però si són de la teva organització no li pots dir. I si no són de l'organització, no, els hi has de negar igualment, perquè no estan dins de...
4: No, i no els hi pots parlar.
5: A part de que no els pots parlar, òbviament. Sí, no,
4: o sigui, la gent de l'organització els has d'estimar tots, perquè són de l'organització, sí, no et queda una altra. I a la gent de fora no els hi pots parlar, o sigui, no tens a ningú que explicar-se.
1: Per tant, és una secta...
3: Però, clar, això fa que no puguis captar nova gent. Si no expliques lo guai...
4: No, però és que això no és el guai. O sigui, tu comences amb altres temes.
5: Tu comences amb una pseudoterapia. En plan, oh, vols comunicar amb la gent? Tinc un curs per tu. Oh, et baralles molt amb la teva parella? Tinc un curs per tu. I això t'ajuda.
4: Oh,
5: i són només $100.
4: Vols ser actor? Sí. O vols entrar al món del teatre? Bla, bla, bla.
5: Curset d'oratòria. Sí, coses així. I són molt barats al principi. I llavors ja és quan t'enganxen i... cada cop és més car, cada cop les barbaritats són més barbaritats, però ja estàs dins, ja t'estàs caient les barbaritats.
1: Clar, això ho fan...
4: És una mica com quan entres a la universitat.
1: Que cada vegada és més car, sí.
0: És exactament igual, segueix Carla.
1: No, però això que dèieu dels cursos, o sigui, cursos bàsicament d'autoajuda, que sí, com un grup d'autoajuda, això ho hem trobat amb moltes de les sectes que hem parlat en aquests programes, ja ho trobaven, que primer és un grup que intenta ajudar-te per intentar destapar les teves mancances i redirigir-te i fer-te millor persona, i després t'acaben convertint en un seguidor més del que ells estan venent.
5: És molt bàsic, ningú s'apunta a una secta en què el primer que et diuen és hola, et robaré tots els diners, et tractaré com un esclau i t'arruinaré la vida. Ningú s'apuntaria. Llavors, com secta, primera lliçó. Autoajuda.
1: Clar, sí, és que clar, no és un bon producte de màrqueting.
5: Clar.
4: No, i el màrqueting se'ls dona molt bé, amb ells. Altra cosa no, però el màrqueting els dona de locos. Et munten allà uns espectacles...
1: Home, ja veus, i uns edificis xulíssims.
4: Clar, després estan buits, però els edificis...
1: Sí. Fora molen, no? Clar, aquesta secta, diguem, que no està desmantellada... Normalment, quan parlem aquí de sectes, parlem de sectes que ja estan desmantellades, ja sigui perquè els seguidors... o s'han suïcidat o han ascendit en alguna nau espacial teòricament, o perquè el govern els ha desmantellat. En aquest cas, Francesc, com deies, no, la sensiologia segueix més viva o menys, però ells segueixen fent lo seu i de moment, a part de quins països, ningú es molesta.
0: Sí, de fet, el que seria els assets, no? O bona part del control de l'Església de la Sensiologia, de les diferents branques, depèn d'una organització secreta dintre del secretisme, cosa que ja havíem vist en Nexium també. Us en recordeu que es creaven organitzacions com DOS, que estava dintre de Nexus, aquesta és C-Org, suposo que Org de Organization, que és, a mi em té fascinat això de C-Org, perquè és una organització paramilitar dintre dels Estats Units, perquè de fet és una flota privada de diferents vaixells de guerra, entre cometes.
4: És meravellós.
5: La uniforme i tot. Sí, sí, és la seva organització.
0: Sí. I a la pràctica, l'elit d'aquest grup que està dintre de l'Església de la Cienciologia són els que controlen el coterro, com se sol dir en termes tècnics. Són els que controlen, per exemple, els copyrights de tot el que s'ha creat en màquines i llibres del senyor Hubbard, els que et prenen decisions a l'hora d'obrir noves seus, etcètera, etcètera.
4: I aquest... Digues, Marta.
5: No, dir, la CIRC bàsicament és el grup eclesiàstic dins de l'organització. La resta són gent que va, fa els seus serveis, dona els seus diners, fa les seves classes
4: com
5: i se'n va a casa. Sí. Aquesta gent realment treballen i viuen per l'organització. Són com, doncs, salen distàncies nostres, capellans, o el que siguin, saps?
1: Clar, aquesta secta, entenc, Francesc, que ja ens ha explicat tot el que havíem de saber de la secta, o falta alguna cosa més, algun misteri més?
0: No, ara seria xulo veure els highlights, no? Els membres destacats dels VIP.
1: A mi em fa sospitar que aquesta secta potser ha tingut el renom que ha tingut i ningú s'ha atrevit potser o a il·legalitzar-la o a desprestigiar-la de manera contundent, perquè aquest grup està format per gent, diguem-li, important o reconeguda dintre sobretot del món de les arts, sobretot del món de Hollywood, no? Per exemple, el que coneixeu, en coneixem tots, que és Tom Cruise, per exemple, o un altre, que és John Travolta, que són gent bastant influent dintre del mundillo mediàtic i que s'han erigit com a grans defensors de la sensiologia. Aquí s'ha de dir, hem de fer una confessió, normalment aquí el guió és escàs, el guió que tenim nosaltres, però la Marta i la Carla ens han passat un esquema del que volíem parlar, i jo aquí, en el cas d'Anexium, com que no vaig mirar Smallville, no sabia qui era aquella, sabia qui era aquella senyora, però si me la trobo pel carrer no la reconec.
4: Aquella senyora.
1: Però en el cas de la cienciologia, tots els noms que estan aquí, més o menys, saps qui són. Per tant,
4: sí.
1: Això de la cienciologia és perquè és pels noms que ens heu ficat aquí, o com va?
4: Jo crec que una cosa que han sabut fer molt bé és buscar-se això, gent famosa, molt famosa, que no només atregués a gent, sinó que després els hi donés cert poder, no? I s'han ficat en el món de, entre cometes, de Hollywood, i jo crec que això ho han sabut fer molt bé.
5: Sí.
4: I clar, tenen moltíssima gent que, clar, ara ells tenen molt de poder dins de Hollywood, llavors tu si vols ser algú has d'anar amb ells, és igual si creus o no creus.
5: Ara parlarem una miqueta de, sobretot, actors que són molt coneguts, però he de pensar que la tira de productors, guionistes, directors, també formen part de la cienciologia. O sigui, per molt que diguem, bueno, és un grup relativament reduït, van de capa caïda, en el que és Hollywood tenen molt de pes, perquè estan basats allà, bàsicament. Estan entre Hollywood i Florida.
1: Parlem d'actors. El més conegut de tots, Tom Cruise, no? Potser diguem la imatge de la cara visible de la cienciologia. És una persona que quan es va inaugurar la seu de Madrid va venir fins a Madrid i va inaugurar la seu, però ha fet declaracions públiques moltes vegades defensant la cienciologia, negant que fos una secta i repartint pel món, diguem, les seves bondats.
5: Sí.
1: Altra...
4: És potser la persona, o sigui, és la cara visible de cienciologia.
5: Sí.
1: Però...
4: que té les seves parts bones i les seves parts dolentes també.
1: Tom Cruise o ser la cara de la cienciologia?
4: Com?
1: Qui té la seva part bona? Tom Cruise té la seva part bona, la seva part dolenta, o ser la cara visible de la cienciologia?
4: Ser la cara visible de la cienciologia.
1: Perquè
4: jo penso
1: en aquest senyor, diguem que la seva carrera no li ha anat malament des d'aquest cienciòleg. Abans que no ho fos, o que no sapiguem que ho era, la carrera li anava bé, però ara diguem que no li ha restat això.
5: Ens hem preparat una mini biografia de Tom Cruise, si voleu.
1: Ah, endavant.
5: Perquè veieu
1: endavant.
5: La seva carrera dins de la biografia, si voleu, endavant, i una mica els seus rotllos personals.
1: Vale.
5: Em sembla bé.
1: Sí. Molt fan de Tom Cruise.
4: Va, doncs mira, el Tom Cruise, el 1986, entra a l'església de cienciologia perquè és on estava la seva nòvia, que és actriu, que es deia Mimi... Bueno, no sé si està viva.
5: Okay.
4: Es diu Mimi Rogers... i es casen 2 anys després, el 88, i ella estava a la secta perquè ella va créixer dins la secta, o sigui, ja era, no sé si va néixer, però va créixer des de petita, i llavors el convenç que això l'ajudarà molt a créixer, no? com a actor i com a persona. Un cop entra a cienciologia, llavors és quan comença a tenir èxit, i llavors és quan fa Top Gun.
1: O sigui, entra a l'any 86 abans de fer Top Gun, diguem.
4: Sí.
1: Bueno, abans havia fet Risky Business, no? Que
5: havia
1: era la pel·li aquella,
5: sí,
1: que anava de flip, era solo en casa però amb un tio guapo.
5: Sí, bàsicament el van captar allà, en plan, aquest va cap amunt,
1: aquest no hi promet, no?
4: Llavors ja van a la masia de la cienciologia i ja, bueno, és igual, aquesta gent, aquests dos es divorcien a l'any 90 perquè ell volia ser monjo de la cienciologia.
5: No té gaire sentit.
1: O sigui, volia
4: que és impossible perquè no hi ha monjos. Exacte, no, o sigui, no hi ha monjos a cienciologia. Vull dir, no sé què estava... No sé què volia ser, però bueno. Ell tenia un objectiu, tenia un somni, ningú el pararia. I llavors el que passa és que el David Miscavige ho va muntar tot perquè el Tom Cruise pogués sortir amb la Nicole Kidman, i llavors ja es va quedar, va dir, bueno...
5: Que no hem parlat de David Miscavige, no sé si en francès té algú a dir.
0: Aquest és el que mana dintre de la Sea Org. O sigui, a la pràctica és el que mana a l'església de la cienciologia. És, com abans heu dit, que és com el clergat, això de la Sea Org. No seria el papa, però vaja, seria el primer cardenal, per entendre'ns.
4: Bueno, que jo crec que quasi seria el papa. Clar, li valdria molt poc.
0: El problema és que jo considero el papa encara Hubbard, perquè de fet li reserven una habitació... Sí. per quan pugui reencarnar
5: tota una mansió li reserven
0: un bloc de notes i un boli per si pot continuar
5: i li canvien el pijama cada dia, o sigui, a la mansió quan l'estan esperant a que torni li canvien el pijama cada dia.
0: Això és José Antonio presente, eh? però a saco.
1: Però ens hem quedat en que aquest senyor es divorcia de la seva primera dona perquè no és prou sensiòloga, diem, i se'n va amb Nicole, o sigui, amanyen una relació amb Nicole Kidman. Però Nicole Kidman era sensiòloga, bueno, o no?
5: No, de fet, o sigui, el Tom Cruise fa una pel·lícula amb Nicole Kidman i, uh-huh. i es volia amb ella. I pues, el David Miscavige, que ja és el líder de la sensiologia en aquell moment, pues, és qui ho arregla, i després surt amb la tonteria aquesta de que ens hem divorciat perquè volia ser monjo. Xurrades. Llavors, al desembre del mateix any que es divorcien, que és el 90, es casen el Tom Cruise i la Nicole Kidman i adopten a dos criatures. El problema és que el pare de la Nicole Kidman és psicòleg i a la sensiologia els psicòlegs no els mola gens perquè és com que no diuen que no creuen en la psicologia, no creuen en la medicina.
4: No, i perquè no creuen en la psicologia perquè la psicologia va denunciar tot això del Ron Hubbard i li van dir que no volien tenir res a veure amb ell. Llavors, els tenen creuats, la psicologia...
5: No els agrada. I la psiquiatria, aquest tipus de cosa. Llavors, el que passa és que com que la Nicole no s'hi vol fotre en tot això de la psicologia, el Tom comença com a distanciar-se una mica de l'organització. I això al líder no li mola gens. I llavors munten tot un operari com per fer-li creure al Tom que la Nicole és Satanàs, bàsicament, ¿vale? Oh. Llavors es divorcien el 2001 i de fet els dos crios que van adoptar es queden dins de la sensiologia i tot i que la Nicole va lluitar molt com per recuperar els crios, no, els crios mai han volgut saber res d'ella pràcticament, o poca relació han tingut. De fet, hi ha unes imatges de Nicole Kidman sortint del jutjat després de firmar els papers del divorci que són molt icòniques. Sí, exacte, que està amb els braços amunt per lo malament que li van fer passar des de la sensiologia.
1: Uh-huh. I és justament en aquest 2001 quan es separen, no, Nicole Kidman i Tom Cruise, que es fa la pel·lícula Vanilla Sky, no?
5: Uh-huh.
1: Amb Penelope Cruz.
5: Amb la Penelope Cruz. I surten durant uns 3 anys, però realment jo no sé res de la Penelope Cruz, crec que no s'hi va fotre gaire, igual va fer algun curset i va dir, mira, passo, perquè no... Vull dir, no té gaire relació la Penelope Cruz amb la sociologia, o sigui, la va tenir molt discret.
1: Vale.
5: I després...
1: No coneixia el Petrus i, per tant...
3: Llavors, era més en Petri.
5: D'en Petri. Llavors, quan separa de la Penelope, la sensiologia decideix que li han de fer com tota una campanya per buscar-li una nòvia que sigui membre de la sensiologia i triar una noia que té com 22 anys en aquell moment, que és actriu també, es diu Nazanin Bonnaidi o algo així, ha sortit a sèries com Hospital General, Com ho conocí vuestra madre, cosa així. Però bueno, també ho va passar com molt malament i aquesta noia va acabar marxant de la sensiologia a causa del trauma de veure's forçada a ser la nòvia del Tom Cruise.
1: Sí, però o sigui, aquest senyor bàsicament el que és un depredador sensiològic, no? Perquè et dona que se va, et dona que amarga la vida.
5: Sí, una mica, però també és l'organització, vull dir, l'organització al final a ella et tracta una mica com si fos un déu, no, però quasi, saps? Li donen tot, li fan tot. Ell viu la vida sense enterar-se una mica, o bueno, no sé fins a quin punt és conscient del mal que fa, la veritat.
1: Val. O sigui, diguem que ell és la cara visible de la sensiologia, és una persona que està dintre l'organització i se la creu, però que potser hi ha una part d'aquesta sensiologia que l'utilitza perquè ja li va bé que Tom Cruise sigui la cara visible de la sensiologia.
4: Clar, jo crec que s'utilitza mútuament, perquè el Tom Cruise tot el que té no només a nivell de carrera, sinó literalment tot el que té, casa, diners, cotxe, tot li deu a la sensiologia.
5: Sí.
4: I llavors, sensiologia, el que li demana a canvi és que sigui la cara visible. Llavors tampoc ell pot dir, ah no, mira, doncs me'n vaig, perquè literalment, o sigui, és que tot el que té els deu amb ells.
5: És que és besties amb el líder, saps? O sigui, depèn de millors amics.
4: Clar, són millors amics.
5: És una situació molt estranya, la veritat.
1: Vaja. Sí. Però a part de Tom Cruise, diguem que aquí, diguem, la relació de Tom Cruise i les seves parelles, dones, nòvies amb la sensologia, diguem que ja queda una mica més diluït, no?
5: Bueno,
1: encara segueix.
5: La més famosa, o de les més famoses, Carla?
4: Sí, és la que va tenir el 2005 amb la Katie Holmes. Que la Katie Holmes és una actriu que va aparèixer a la sèrie Dawson's Creek, No sé, jo no la coneixia, però sí que ha aparegut a diverses coses. Sí, va tenir una filla amb ella que es deia Suri i es van casar l'any 2006 a Roma.
1: Que aquesta, diguem, aquesta noia potser va saltar la llum perquè va sortir el rumor, que no sap si és veritat o és mentida, que després de tenir el fill amb Tom Cruise es va menjar la placenta del fill.
5: Sí.
1: Això, hi ha gent que diu que és mentida, però hi ha tanta gent que diu que és veritat, tampoc sabem si és cert o no, i tampoc sabem si la cienciologia fa menjar o no fa menjar placentes, això.
4: I que jo sàpiga, no.
5: Sí, no ho he sentit, però... fora dels rumors aquests no ho he sentit tampoc.
4: Però sí, al final, bueno, a la Katie Holmes li costa molt acomodar-se a tot el que li demana la cienciologia, llavors s'acaben divorciant perquè ella al final veu que no vol que la seva filla creixi dins de tot això, i llavors acaba divorciant-se per poder-se endur la seva filla, i res, se l'endú, té la custòdia, i el Tom Cruise pues, no ha vist la seva filla gairebé des de llavors, i tampoc, pues, ho ha intentat ni res, que se sàpiga.
1: Això dels actors de Hollywood tenen fills amb 10.000 persones diferents i els fills van deambulant per platós, perquè...
4: Sí, sí.
1: Clar, Tom, diguem que la vida sensiòloga de Tom Cruise, aquesta és potser la que heu explicat, és la que coneixem, no?
4: Sí.
1: I, bueno, és aquesta, però no és només Tom Cruise els actors coneguts que estan dintre d'aquest món.
5: No.
1: Hi ha uns altres que potser no són tan mediàtics, sí. o ara mateix no són tan mediàtics, però que també estan dintre del cotarro, no? També són sí. o líders o estan allà.
5: Sí, de fet, el que se'ls dona molta importància, el que li passa a la sensologia és que qualsevol persona que se consideri mitjanament famosa se li dona molta, dins del seu propi ambient, inclús si no ets super mega famós en el món, dins de l'ambient de la sensologia et farà molt de hype. Perquè a més a més així dones molts més diners, saps? I ara una donació per això, ara una donació... A part dels cursos, i pagues els cursos de la teva família, i pagues els cursos de X, tal, qual... Llavors, els protegeixen molt. I aquí és on ve una mica el tema d'un actor que es diu Danny Masterson, que així amb el nom segurament no li sona a ningú. Però segur que tothom ha vist el show de los 70. O algo així es deia, oi?
1: Francesc?
5: Let's sí. 70 show. L'actor, ostres, no me'n recordo el nom del personatge, però el que era, el que anava sempre amb ulleres de sol. Ostres, no m'he apuntat el nom del personatge. Aquest. Doncs aquest home és membre de la sensologia i últimament ha estat a les notícies perquè el 2017 tres dones, inclosa una exnòvia, que eren membres de la sensologia, van acusar-lo de drogar-les i violar-les repetidament. I en anys anterior, i ha sigut un show una mica mediàtic en el món de judicis d'actors famosos i coses així, perquè òbviament la cienciologia l'ha defensat a muerte, no? Però elles durant molt de temps no van dir res perquè se les va assetjar de manera molt bèstia, però aquest any, de fet, juraria que el juny d'aquest any se l'ha considerat culpable de dos de tres casos de violació. I ara estan en discussions d'aquestes, en plan, les apel·lacions i tal, perquè li poden caure de 15 a 30 anys.
1: Aquí no hi ha sanció el que et salvi,
4: Bueno, espera't, que encara no m'ha acabat.
1: Clar, de moment, en el terreny, diguem, polític i diguem, judicial, no? En el tercer i quart poder no hem vist que hi hagin sanciòlegs, no? Només ens hem centrat en el que és el tema actor, tema sí. polític. De moment sembla que la sensologia no té gaire entrada, de moment. No sé si en Francesc coneix algun senador de Wichita que sigui sanciòleg, però en principi no. Perquè sí, a la llista que ens heu passat segueixen a haver més actors coneguts i que han fet sí. sèries conegudes, per exemple, Elizabeth Moss, i el que a mi, que tots sabíem que potser és el contrapunt a Tom Cruise, que és un senyor que, Tom Cruise, diguem que és un home que ha envellit bé, no? Que de jove era guapo i acabat pot ser un tio, potser té 60 anys però segueix sent un tio pues, que es conserva bé. Però l'altre personatge de la sensologia és un tio que va començar de jove sent atractiu i potser era un sex symbol als anys 70-80, però que ara potser no es conserva gaire bé, com és John Travolta, que és un, també un destacat sensiòleg.
4: Sí, jo crec que és el, o sigui, el Tom Cruise i el John Travolta són com les dues persones més famoses i que han parlat més de tot el tema de la cienciologia, jo crec. No, Marta?
5: Sí, tot i que del John Travolta hi ha rumors que ho ha deixat perquè des del 2019 que no en parla. Però públicament no ha dit en cap moment que ho hagi deixat.
1: Vale. O sigui, no, John Travolta va fer una pel·lícula basada en un dels... Bueno, basada en les tesis de la cienciologia, no? En un dels...
3: Pel·lícula no, obra mestra del cinema de les últimes dècades. Només es pot comparar el seu impacte amb Flash Gordon.
1: Bueno, jo he de dir que...
4: Quina és la pel·lícula?
1: La pel·lícula és Campo de Batalla a la Tierra.
3: Primera parte.
1: Primera, sí,
3: perquè tenia que ser una trilogia.
1: Per sort no va haver... Una pel·lícula que va costar uns 73 milions de dòlars i en va recaudar 20, per dir-ho, o sigui, sí.
4: Bueno,
1: francès estrepitós.
4: No, no paguen ni despeses, eh?
3: No. Ni el càtering, crec.
1: Ah. Aquesta pel·li està basada en Jacint, segur que l'ha vist. O espero, sí, que això està basada, sí, sí, en un dels llibres de Hoover.
3: Minus, no? Sí. Em sembla que és any 2000, pot ser? Mm. Any 2000, que hi apareix l'actor Cuba Gooding Jr., era també... Forest Whitaker.
1: Mm. Forest Whitaker surt aquí, disfressat del senyor Bert?
3: Sí, era el company de John Travolta. Que John Travolta interpreta els dolents, no interpreta...

0: família, fiesteros i fiesteres, benvingut una setmana més al Rhythm i Zalenza. Durant dues hores no pararàs de ballar la millor música de ball. Ja saps qui sóc?
1: DJ Flecky.
0: Sí, sóc DJ Flecky i com sempre ballaràs la millor música. Avui una mica de Remember. També la connexió amb els nostres DJs col·laboradors. Avui estarà entre nosaltres el gran Pirri DJ. I per tancar la festa, una mica de màquina, hardcore i highstyle. Estàs preparat per ballar? Doncs vinga, calça't, que obrim la pista de ball.
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Atención Charlie 1, atención Charlie 1, aquí sí que hay fiesta.
0: Arrancam amb aquest clàssic Remember, a Snap. Give it up!

Una formació que arriba des d'Itàlia 1996. Veiem amb aquesta peça de Space Masters. Welcome Confusion.

impressionant. I ara pugem els BPMs. Viatge cap al 94. DJ Positivo. Baila o muere.

per dia un bon festival cada setmana aquí en el Rhythm is a Dancer. Viatgem cap a l'any 2002, un altre clàssic, tema de Spark, Wall of Dreams.

Another Way. Viatgem al 2008, Bona Màquina de Casa. Som-hi, família, s'ha dit.

2008, aquest DJ company de la casa, DJ Barbas, Fit i Ben, Another Way. La canya, la festa estan aquí en el Rueda Mills de Denzel. Gràcies per compartir amb nosaltres aquestes dues hores a través de la FM, també des de la web, des del nostre podcast. També recorda que pots descarregar-te a través de iVox. I també estem a Facebook. La festa la tens aquí. I ara ens quedem a l'actualitat. Un parell de temes. Escoltem aquesta primera peça de Marty Steven Art, My Job, amb aquest Riasco, My Silence. Bon tema cantadet. So actual.

Moltes gràcies, família, per ser-hi. Una setmana més connectats. Vinga, un altre tema actual. Pugem un pèl més les revolucions.

0: Quiero ser maquinero.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
2: Vinga, som-hi, família, que arrenquem la festa!

Perfecte, com ens agrada la màquina actual. I som-hi amb la màquina actual. Amb tocs especials de

Màquina Rave, Bass X. So actual, amb pinzellades dels 90, amb aquestes veus. I a la família, més canya, una mica de hardcore. Ho fem amb aquesta peça de Paul Batts. S'anomena així, Hardcore.

aquí tenies el som més carcurià, creació de Pauli Bats. Hardcore actual. I a la família, un tema clàssic dels 90 en versió actual. Vinga, aquí el tens. Capitán Hollywood Project. Qui se'n recorda del More and More? Aquí tens aquest Remix 2026 especial. Una

Capital Haribo Project amb el seu tema More and More, amb aquest remix 2026 especial. Diferent, actual, sí senyors. Vinga, més canya.

Mica de família, mica de so, style, un altre clàssic de la música de ball. Son Cascada amb el seu tema Summer of Love. Amb aquest remix, versió Hashtag 2026. Com ens agrada la festa, com ens agrada liar-la. Same, família, same!

aquest Summer of Love amb versió actual, versió High Style 2026. Sí, família, com ens agrada aquest estil, com m'agrada punxar-te i que ballis aquest estil so High Style.

que tenia Sam Jarvis amb aquest Inconic. Amb aquest remix 2026. Sons potents, sons de festa com ens agraden aquí en el Ruïda de Mitja Denja. Vinga, família, que això s'acaba!

Aquesta és la combinació de Ista i Nols. Rise of the Pack. Saps potents. Que ens agrada gaudint aquí en el Ruïda Mitz a Denza. Espectacular. I ara un altre clàssic. Age of Love. I Ista. Un altre clàssic en versió més contundent, més hard. The Age of Love. Gran clàssic.

sí, quina bogeria de tema, espectacular, bona combinació. Eyes of Love, Aista. Gran clàssic, Eyes of Love, versió Hard 2026. Espectacular. I família, tanquem la festa.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
2: la teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿pa qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti me depende la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Cada...